superiors. Som iguals en drets i valors. No s'acceptem cap menys preu ni opressió. Volen respecte i llibertat d'expressió. Són dones i homes de coratge, de força, de lluita i de saviesa. Són persones amb un missatge.

desolada, enmig de l'horitzó, sota la tempesta del meu infern interior. Tant de temps lluitant per un imperi, perquè tot quedi en records. I sense voler, havia deixat perdre la meva felicitat. Pensant que no era allò el que m'estava ofegant, s'havia aturat el món i sense adonar-me'n jo seguia jugant. Ajuda'm a retrobar el sentit pel qual viure, sota la pell on recordem les nostres ferides. Fem-nos persones i busquem.

0: Aquí trobaràs el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahan.
4: This is Justin Timberlake.
0: 107 FM.

0: Series on Series.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9 per la Pili García. El govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera es manté la rebaixa de l'IVA a la gasolina i el gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació, sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficiïn d'ajuts vinculats al conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans del dia 1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. I el govern de Veneçuela eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits pel terratrèmol mentre continua la tasca contra el rellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones, mentre s'evidencia que els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. 14 efectius dels bombers de la Generalitat estan desplegats a Veneçuela per participar en aquestes tasques d'avaluació dels edificis afectats pels terratrèmols i facilitar les tasques de rescat, com ha explicat fa uns moments a la xarxa en Lluís Mendo, oficial del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya.
2: Ja ens posem a fer avaluacions estructurals molt més precises que ajuden als equips de rescat a valorar la seguretat en les estructures, quines són les zones on podem tenir un percentatge, una probabilitat més alta de supervivència i els ajudem a les tasques de recerca i rescat de manera molt més segura i molt més precisa.
1: D'altra banda, s'han confirmat 18 els espanyols morts pel doble terratrèmol a Veneçuela, 144 desapareguts i 12 persones de nacionalitat espanyola localitzades sota les runes. I avui comencen a declarar davant de la jutgessa els primers testimonis en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Una de les persones citades és la terapeuta familiar que haurà d'aportar informació sobre el paper que jugava en la relació entre pare i fill en qüestions com l'herència i l'empresari. I també avui l'Audiència de Barcelona comença el judici contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de Covid a policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya. La Fiscalia els acusa de prevaricació i demana 12 anys d'inhabilitació per a l'antiga cúpula del departament. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Alter.
1: Connecta't a Ràdio Manlleu.
0: 107 FM.

Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, per la Pili García. El govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera es manté la rebaixa de l'IVA, la gasolina i el gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficien d'ajuts vinculats al conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podrien beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini, que avui expira, perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. N'ha parlat a la xarxa la Desiré García, responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona.
2: Nosaltres vam insistir molt des de l'inici que les administracions es coordinessin. Ja les persones que ara potser no estan podent accedir és perquè no estan arribant la documentació d'ambaixades o de consulats dels seus països d'origen, perquè són persones en situació de sense llar i, per tant, doncs, tenen una dificultat afegida perquè sovint no tenen accés al padró. És a dir, estan quedant les persones que més ho poden necessitar per la seva situació de vulnerabilitat.
1: D'altra banda, el Tribunal Suprem ha obert la porta a portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol. L'alt tribunal considera que el decret podria entrar en conflicte amb la normativa europea i ha donat 5 dies a les parts perquè es pronunciïn abans de decidir si elevar la consulta a la justícia europea. El govern de Venezuela eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits pel terratrèmol mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats venezolanes. D'altra banda, s'han confirmat 18 espanyols morts pel doble terratrèmol a Venezuela, 144 desapareguts i 12 persones espanyoles localitzades sota la runa. I avui l'Audiència de Barcelona comença el judici contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de Covid a policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya. La Fiscalia els acusa de prevaricació i demana 12 anys d'inhabilitació per a l'antiga cúpula del departament. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: tanto.
1: Figues on Figues.
2: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
1: RadioManlleu.cat.

0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu. Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata, i viatge amb tranquil·litat.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les 11. Són les 11. Ràdio Manlleu.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els treballadors de Walla Closure, l'empresa especialitzada en la fabricació de taps d'ampolles, es manifesten contra l'ERO anunciat per la direcció. L'expedient afecta 82 dels 87 treballadors de la planta de Sant Pere Molanta, al municipi d'Olèrdola. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón, bon dia.
2: Bon dia, doncs sí, gairebé 200 persones s'han concentrat. Aquest matí, de fet, estan concentrades ara mateix al carrer d'aquí de Vilafranca del Penedès, una concentració per manifestar-se, a partir de les 11 d'aquest matí. Es tracta d'una mobilització que se celebra dos dies abans de la fi del període de consultes entre empresa i representants dels treballadors. Recordem que l'empresa argumenta que es tracta d'una reorganització industrial que permetrà mantenir l'Olèrdola les funcions d'atenció al client, qualitat i servei tècnic, mentre que el comitè d'empresa denuncia que es tracta d'una deslocalització encoberta. Hem parlat fa una estona amb els representants sindicals que ens han explicat que hi ha hagut un apropament per part de l'empresa amb noves propostes sobre la taula, però es tracta de propostes que el comitè no es planteja acceptar de moment. Afirmen que seguiran negociant aquests dos últims dies que queden per finalitzar aquest període de consultes i no perden, en tot cas, l'esperança d'arribar a un acord que els pugui millorar la situació.
1: Gràcies, Caterina Tallón. Bon dia. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el dia 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació regular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any podrien beneficiar-se a Catalunya. El Tribunal Suprem ha obert la porta a portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol. Doncs coincidint amb l'últim dia per presentar les sol·licituds en aquest procés de regularització i amb l'anunci del Suprem, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presentat un pla per aconseguir la integració dels migrants que s'hi han acollit.
3: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, a confesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
1: El pla contempla un total de 10 objectius i té un pressupost de 500 milions d'euros. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.

0: els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Atenció, apuja el volum. Està a punt de sonar el número 1 de la setmana a les més virals.

0: Indiscutiblement, el número d'aquesta setmana aquí a Ràdio Manlleu, el 107 de l'FM, és per aquesta bona proposta que ens porten Shakira i Burna Boy. És aquest Dai Dai. És la banda sonora oficial del Mundial de Futbol 2026 i és també la cançó que us acompanyarà al llarg de tota aquesta setmana i amb la qual Les Més Virals es despedeix d'aquesta temporada i us desitja a totes i a tots un molt bon estiu.
1: Els dissabtes connecta amb la música. De 11 a 12 del matí a Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol, l'Ester Torrents et presenta
2: Les Més Virals.
1: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
2: Les Més Virals.
1: Totes les novetats del moment a
2: Les Més Virals.
1: Una llista quilòmetre zero amb algun que altre èxit internacional.
2: Les Més Virals.
1: Des de casa, a la feina, comprant, fent esport, de relax, allà on siguis, els dissabtes connecta amb la teva ràdio i escolta
2: Les Més Virals.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.

0: saber què passa.
1: Ràdio Manlleu, la ràdio del Ter.
2: Perdut un del igual que, i ara no m'atreveixo a fer-ho.

Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

Els dissabtes a les 12 de la nit a Ràdio Manlleu. Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata, i viatja amb tranquil·litat.

0: Són les dues. Són les dues. Ràdio Manlleu.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El procés de regularització de migrants acaba avui i ho fa en polèmica. El Tribunal Suprem ha emès una providència alertant que el procés podria contravenir normes comunitàries i obre la porta a recórrer a la justícia europea. El govern espanyol, però, assegura que el decret compleix amb el dret comunitari. El president Pedro Sánchez qualifica la política migratòria del seu executiu de responsable.
3: El gobierno de España ha puesto en marcha en los últimos años una política migratoria que yo calificaría de responsable, que pone el foco en garantizar la migración legal, segura y ordenada. Porque mientras otros, desgraciadamente, hacen política con la migración, nosotros hacemos política migratoria.
1: El procés ha superat el milió de peticions a tot l'estat, de les quals 200.000 a Catalunya. És dimarts, 30 de juny de 2026, i tenim més titulars. L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Sònia Kerr.
4: Avui ha començat el judici pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. El tribunal ha retirat el delicte que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació.
1: Declaren els jutjats de Martorell els testimonis per la mort del fundador de Mango, Isaac Andic.
4: Els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. També han declarat avui la terapeuta de la família i la vídua d'Andic.
1: Ecologistes en acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs.
4: L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per fer front a la degradació i urbanització del litoral. La portaveu d'Ecologistes en Acció, Cecília del Castillo, demana posar fre a una situació alarmant.
5: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
1: En cultura, Platja d'Aro s'omple de jazz aquest estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz.
4: Una oportunitat per gaudir de nou concerts a la platja de la localitat baixempordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio com a cap de cartell, acompanyats del saxofonista portorriqueny Miguel Zenón.
1: En esport, Jordi Cervantes, Salma Parayuelo no continuarà al Barça.
6: La jugadora aragonesa posa punt i final a la seva vinculació amb el conjunt blaugrana després de 4 temporades. Parayuelo ha guanyat 15 títols en què destacant les 3 Champions aconseguides.
1: I un dia més molt pendents de la calor i les altes temperatures. Lluís Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una altra vegada la calor és intensa a moltes comarques. De fet, avui pujarà una mica més que no pas ahir aquesta calor i aquesta temperatura fins i tot extrema en alguns racons de Ponent i de la Vall de l'Ebre. També en general a les comarques de Tarragona, així com a l'interior de l'Empordà. Unes temperatures màximes de 34 a 37 o 38 graus. Un cel, per altra banda, que a hores d'ara porta alguns núvols ja, que s'estan començant a formar cap a l'Alt Pirineu i, de fet, al llarg d'aquesta tarda acabaran espetegant alguns ruixats, però molt més locals que els d'ahir. Sobretot els tindrem entre l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i ja entrada la tarda cap a Osona, el Lluçanès o l'interior de la Selva. A la resta del país un temps més tranquil i compta amb aquesta brisa de sud que s'anirà reforçant a gran part del país. En vista demà, un temps tranquil al matí, a la tarda algun ruixadet una altra vegada a l'interior gironí i una temperatura que demà baixarà un parell de graus, però encara amb molta calor. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea i ho fa just el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000.
4: El Suprem ha emès avui una providència en què avisa que aquest procés pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret pot xocar amb amb el Pacte de Migració i Asil, que estableix que l'arribada de migrants s'ha d'assumir en conjunt per la Unió i no per cada estat membre. Fonts del govern espanyol han assegurat que el decret de regularització es va redactar vetllant per la compatibilitat amb el dret comunitari i han transmès un missatge de tranquil·litat als sol·licitants.
1: L'anunci del Tribunal Suprem i el final del procés han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i a la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Jordi Casino, bon dia.
8: Bon dia, Marta. El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
3: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
8: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
1: Des del govern de la Generalitat asseguren que el procés de regularització s'ha fet bé i confien en les garanties del procediment. A més, consideren que la gran quantitat de persones que han presentat sol·licitud demostra que calia fer-lo. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. El govern considera que el procés de regularització de migrants que acaba avui s'ha fet bé i, per tant, la revisió legal a Europa, que podria obrir ara el Tribunal Suprem, no anirà enlloc. La consellera i portaveu Sílvia Paner, que ha mostrat la seva confiança en la legalitat del procés.
10: Quedarà acreditat que aquest procediment

0: persones ho hagin demanat demostra que calia fer-ho.
1: Qui sí que ha posat xifres a aquest procés és l'Ajuntament de Barcelona, que ha atès prop de 87.000 persones durant el procés de regularització, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I en aquests dos mesos i mig, el consistori també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament. És un 50% més del que es va tramitar en el mateix període de l'any passat. Aquest és el balanç de l'operatiu municipal just el dia en què acaba el termini per entregar les sol·licituds. Maite Polo, bon dia.
2: Bon dia. L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
3: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
2: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, a Sants Montjuïc, i després al servei d'atenció immigrants, emigrants i refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feina es pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
1: Mentrestant, diverses entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables puguin tramitar-ho a temps.
4: Així ho ha justificat des de la xarxa la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desire García.
5: La norma va sortir amb més retard de l'esperat. Hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important. Si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs que tinguessin aquesta capacitat.
1: I en aquest últim dia per fer les sol·licituds, l'Anna Ruiz ha passat al matí a l'equipament municipal situat al carrer de Miquel Bleach de Barcelona. Allà, Badi, un jove peruà, ha lliurat la documentació acompanyat de la Rosa, la seva àvia, que ja ha superat el tràmit.
6: Empezar de cero. Estar aquí, empezar de cero, trabajar sin conocer a nadie, sacar adelante a tu familia. Aquí estoy.
7: De 3 años. Bueno, sí, va tranquilo, ¿eh? Sí, ya me dijeron el ok. Empezar a trabajar correctamente, legalmente, ya se puede trabajar. Es un gran paso, ¿eh? Es un gran paso y un gran sacrificio que uno está haciendo.
8: Noticias en xarxa.
1: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i de guàrdies civils. A l'inici del judici per aquesta qüestió, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors, que és el que podia comportar presó. Això sí, manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. El tribunal ha exclòs en les qüestions prèvies el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials, el Sindicat de la Policia Nacional Jupol i l'Associació de Guàrdia Civil Jusil. S'ha fet en l'aplicació de la doctrina Botín, que diu que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular sense la del fiscal o un particular. Per tant, es deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa, per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers Vergés i Argimon i també a 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en el retard de la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. La primera sessió del judici ha durat poc més d'una hora i es reprendrà aquest dimecres, segons el calendari del tribunal. En les properes jornades declararan els testimonis i a partir del dia 10 de juliol hi haurà la declaració dels acusats.
1: Avui, dia de declaracions, també els jutjats de Martorell, en aquest cas per la mort del fundador de Mango, d'Isaac Andic. Els dos excursionistes que es van trobar, Jonathan Andic, just després de la caiguda mortal del seu pare, han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. Tots dos han declarat com a testimonis, juntament amb la terapeuta de la família i la vídua d'Andic. Martorell Televisió, Manel Gómez.
10: Els dos excursionistes que van coincidir amb Jonathan Andic després de l'accident mortal d'Isaac Andic han declarat aquest dimarts davant la jutgessa de Martorell que el van trobar bloquejat i visiblement afectat. Segons han explicat, quan van arribar al lloc, Jonathan Andic ja parlava amb el 112 i explicava que caminava per davant del seu pare quan va sentir la caiguda d'unes pedres. Un dels testimonis també va facilitar la ubicació exacta als serveis d'emergència. Tots dos han coincidit a afirmar que el camí de les coves de Salnitre no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri

0: pot provocar una caiguda perquè hi ha pocs punts on agafar-se. Després dels excursionistes ha declarat la terapeuta familiar i pocs minuts abans de la una del migdia arribava als jutjats de Martorell la vídua d'Isaac Andic per prestar declaració.
1: L'empresa Rosa dels Vents admet que l'incident de la Casa de Colònies de Palamós li farà revisar els protocols preventius. L'empresa assegura que en 50 anys d'activitat mai no s'havia trobat amb un cas d'intrusisme a les instal·lacions. Aquest cap de setmana, recordem, dos joves van entrar a la Casa de Colònies de la Fosca, a Palamós, i van fer tocaments a una menor. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
2: La matinada del dissabte passat, dos joves, suposadament menors d'edat, van saltar la tanca de la Casa de Colònies La Fosca. Dins l'edifici van robar alguns objectes, es van introduir en una habitació on dormien sis nenes i li van fer tocaments a una d'elles abans de fugir. Rosa dels Vents, que gestiona 10 cases de colònies a Catalunya, assegura que és pionera en el sector pel que fa a protocols de prevenció i seguretat. Ara, però, reconeix que els haurà de revisar per fer front a incidents als que admet que no estan avesats. En un comunicat, l'empresa explica que en tot moment han protegit la víctima i han actuat amb honestedat davant les famílies sense ocultar res. El mateix dissabte va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que continuen treballant per identificar i detenir els dos intrusos que van entrar a la Casa de Colònies de Palamós.
1: I a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a dues menors a les piscines municipals.
3: Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home, de 26 anys, hauria fet tocaments a dues nenes d'uns 10 i en adonar-se'n, familiars de les menors el van retenir fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra, que el van acabar detenint. El jutjat de guàrdia de Balaguer han acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars.
1: Gairebé un quart de tres, entrem en plana internacional. El govern de Veneçuela ha actualitzat el balanç de víctimes pel terratrèmol amb 1.719 morts i més de 5.000 ferits. Al país sud-americà la situació d'inestabilitat geològica encara persisteix i ja porten més de 400 rèpliques.
3: Lluís Mendo, que és oficial de bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, ha avisat del perill de més moviments en les pròximes setmanes. I com els equips de rescat poden esquivar aquest perill? Són declaracions a la xarxa.
4: Un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt, molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures.
3: Mentrestant, exteriors ha elevat a 19 els espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara hi ha 131 desapareguts.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La informació econòmica ens porta avui fins a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Oriental. Allà la plantilla de la fàbrica d'Alstom ha començat un seguit de vagues i mobilitzacions per desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors asseguren que després de 6 mesos de converses amb l'empresa, les posicions continuen encara molt allunyades. Vallès Visió, Adrià Rosell.
6: Des de 8:45 del matí fins a 12:15 del migdia, treballadors de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua han fet la primera jornada de vaga. No hi ha hagut avenços significatius i el comitè d'empresa i una àmplia majoria d'assemblees de treballadors han decidit començar un seguit de jornades de protesta. Sentim Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres al territori.
7: Hi ha coses importants com és la clàusula de revisió salarial, més un punt que nosaltres demanem perquè no volem perdre poder adquisitiu, sobretot, i també tenim una altra, que és una paga extra més i una reducció de jornada a 1.688, que fa 14 anys que teníem abans.
6: Després de l'aturada d'aquest matí, el comitè d'empresa ha plantejat 7 vagues més al juliol. La pròxima serà el dimecres 8, de 8:15 del matí a 2:15 del migdia, i també hi haurà vagues els dies 15, 21, 23, 28, 29 i 30. Tot i això, des del comitè d'empresa asseguren que estan oberts a seure's a la taula sempre que sigui per debatre realment les reivindicacions.
1: A Vilafranca del Penedès, 200 persones s'han manifestat en suport als treballadors de l'empresa Guala després d'un apropament de posicions amb l'empresa que consideren insuficient. L'empresa especialitzada en la fabricació de taps d'ampolles manté l'expedient de regulació que afecta 82 dels 87 treballadors de la planta de Sant Pere Molanta, al municipi d'Olèrdola. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
8: A 12:15 d'aquest dimarts, els treballadors de Guala i persones que els hi donen suport, així com membres sindicals i algunes autoritats, han iniciat una manifestació al carrer del Cid de Vilafranca fins a la plaça de la Vila, per mostrar el seu rebuig amb l'ERO, que afectaria 82 dels 87 treballadors. Tal com ha explicat el representant sindical de Guala, Alejandro Agustín, aquest dilluns, empresa i comitè van arribar a un acord per allargar el període de consultes fins al proper 2 de juliol.
9: 30 dies per 12 mensualitats. És més que un 20-12, però estem molt lejos. Això en una empresa que és viable i rentable no lo podemos aceptar de ninguna de las maneras. La empresa ha dicho que para el tema de logística quiere abrir un pequeño almacén para repartir a los clientes de aquí del territorio y quiere desafectar a 14 personas, prácticamente 3 toreros y oficinas.
8: El comitè confia que en aquests dos dies es pugui arribar a un acord satisfactori, tot i que ara per ara, diuen, estan molt lluny d'aconseguir-ho. Si no arriben a un acord, emprendran accions judicials contra l'empresa.
1: I avui al Palau de la Generalitat, Llum Rodríguez ha promès el càrrec com a nova síndica major de comptes. Es converteix en la primera dona al capdavant d'aquesta institució després de la renúncia de Miquel Salazar. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. La nova síndica s'ha compromès a defensar la independència de la sindicatura per enfortir el sistema democràtic i l'autogovern, a potenciar també les auditories i a treballar perquè els informes siguin accessibles al públic. Escoltem Llum Rodríguez i el president Salvador Illa.
11: Treballarem amb rigor, professionalitat i independència per contribuir a la millora del sector públic de Catalunya, perquè volem que la sindicatura sigui una institució útil al Parlament, als seus fiscalitzats i a la ciutadania.
12: Molt rellevant, la primera dona que ocupa la sindicatura, la presidència, la tasca de síndica major, per tant, enhorabona també per aquesta fita, que crec que és una fita col·lectiva de la que tots ens anem de felicitar.
10: Nascuda a Galícia, Llum Rodríguez és llicenciada en Dret i Ciències Polítiques per la UB i és membre de la Sindicatura de Comptes des del 2022.
1: Ecologistes en acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs. L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per tal de fer front a la degradació i la urbanització del litoral. A Catalunya adverteixen hi ha diverses zones en situació de risc. Silvia Fernández.
13: Ecologistes en acció assenyalen banderes negres les platges de Barcelona per la gestió dels residus, l'Ametlla de Mar pel recent vessament de químics de procedència no identificada, la Cala del Golfet de Calella de Palafrugell a causa de la massificació d'activitat recreativa o el Parc del Litoral de Sant Adrià. L'entitat denuncia la mala gestió i contaminació del litoral espanyol des del 2005 i enguany posa el focus en diverses problemàtiques. Algunes d'elles són la regressió de sorra, la destrucció d'aiguamolls, la pèrdua de biodiversitat o l'augment de la vulnerabilitat enfront dels temporals i inundacions. L'organització ha repartit 48 banderes i la seva portaveu, Cecília del Castillo, fa una crida a la consciència per posar fre a una situació que titlla d'alarmant.
14: Vemos una problemàtica sistemàtica, són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
13: Més enllà de la denúncia, des de l'organització proposen solucions a través de la restauració ecològica. Així doncs, l'entitat proposa una vintena d'espais perquè es puguin integrar al futur pla de restauració del Ministeri de Transició Ecològica.
1: I és moment per a la cultura. Que avui ens arriba a ritme de jazz, perquè Platja d'Aro s'omple d'aquest estil musical a l'estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz. Portarà 9 concerts a la platja de la localitat Baix Empordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio, a qui estem escoltant, com a cap de cartell, i ho faran acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón. Televisió de Girona, Marc Guibas.
15: Imagineu-vos passejar per Platja d'Aro a les 11 del vespre i escoltar un concert de jazz amb el mar de fons. Això és el que pretén fer la nit de jazz, any rere any, amb una sèrie de concerts gratuïts per a tothom. S'han presentat fins a 150 propostes artístiques, però només se'n podran veure 9. El director artístic Quique Colmenar ha explicat quins criteris s'han seguit a l'hora de seleccionar els artistes.
16: El primer criteri sempre és la qualitat, no? Que realment, de totes les propostes rebudes, la qualitat era bastant alta, no?
15: El cartell destaca Xavi Torres Trio, que segons l'organització és una de les bandes amb més projecció de Catalunya i que aquesta vegada tindrà l'acompanyament de Miguel Zenón, saxofonista porto-riqueny guanyador d'un Grammy. Així doncs, cada divendres de juliol i agost, Platja d'Aro rebrà aquells veïns i visitants que vulguin aturar-se i escoltar un concert de jazz.
1: I de la Costa Brava a les Terres de l'Ebre, l'11a edició del Delta Chamber Music Festival arribarà enguany a 10 municipis. Serà del 20 de juliol al 2 d'agost i reunirà una vintena dels millors instrumentistes de tot el món. En Posta Ràdio, Sílvia Berbís.
17: Sota el lema Carrusel, el festival convertirà les Terres de l'Ebre en l'epicentre de la música de cambra a Catalunya. El Delta Chamber arribarà a 10 municipis, des d'Amposta i Tortosa fins a Flix o la Sénia, oferint un repertori eclèctic i repetible creat exclusivament per a aquesta edició. Enguany, una vintena dels millors instrumentistes del món, amb una forta presència de talents ebrencs, s'uniran en una residència única on, per primera vegada, s'incorporaran instruments de vent metall. Laura Ruiz és codirectora artística del festival.
18: En el nostre cas, el que farem és que veurem a les trompes, a les trompetes, als trombons i a les tubes barrejats en tots els altres instruments de corda, de vent, piano.
17: Podeu consultar tota la programació i comprar les entrades a deltachambermusicfestival.com.
1: I arriben els esports. Avui tenim el plaer de tenir a l'estudi en Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Salma Parayuelo deixa el Barça.
19: Bon dia, Marta. L'atacant aragonesa de només 22 anys abandona el conjunt blaugrana un cop finalitza el seu contracte i no renovar. La jugadora aragonesa abandona l'equip culer després de 4 temporades, on ha guanyat un total de 15 títols, en què destaquen 3 Champions, 4 Lligues i 3 Copes de la Reina. Parayuelo, que va fer 2 dels 4 gols de l'última final europea disputada a Oslo, haurà jugat 131 partits amb la samarreta blaugrana, on ha marcat 72 dianes. I el Girona ha anunciat que Daley Blind no continuarà la temporada que ve. El defensa holandès haurà sumat 3 temporades al club, jugant 108 partits i també marcant 3 gols. I s'ha confirmat un secret a veus. El Lleida 1939 té un camí llarg per endavant que vol afrontar de la mà de la seva afició i amb la màxima il·lusió, després de confirmar-se que el projecte no competirà a Lliga Elite. Aquesta ja ha activat el full de ruta dissenyat per Quarta Catalana. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
20: Aquest dilluns a la tarda el jutge no va donar el vistiplau al nou projecte del futbol lleidatà liderat per les penyes de Lleida, Club de Futbol i l'Associació Amics de Lleida de competir a Lliga Elite, i a partir d'aquí les persones que estan al capdavant d'aquesta iniciativa ja han engegat totes les màquines pel projecte Quarta Catalana. Hem parlat amb qui serà el vicepresident, Juanjo Lecumberri.
21: Un cop això no s'ha aconseguit, absolut respecte per la decisió judicial, i ha començat des de Quarta Catalana, que també ens fa, o sigui, ens fa moltíssima il·lusió. Si veiem la fotografia completa de cop que Lleida pertany als seus socis i a les seves sòcies, i crec que pot ser, que serà un camí llarg per arribar a les categories on creiem que el Lleida ha d'estar, però que també serà molt bonic.
20: Si no hi ha canvis d'agenda, dilluns de la setmana vinent es reuniran amb la paeria per presentar-los el projecte.
19: I a la Lliga Elite, temporada decebedora de l'AE Prat per no aconseguir el retorn a la tercera federació. El Prat Ràdio, Jonathan Marín.
22: El vicepresident econòmic de l'Associació Esportiva Prat, Xavier Vilajoana, ha fet balanç del curs. Una vegada s'ha conegut que l'equip competirà finalment a Lliga Elite la temporada vinent. Un dels màxims mandataris de l'entitat ha assenyalat que el curs ha estat decepcionant per no haver aconseguit aquest ascens de categoria, tot i l'esforç econòmic que s'havia fet en el mercat d'estiu.
23: És veritat que ha estat una decepció per les expectatives i per les eines i pels recursos que s'havien posat per part del club a disposició de tota la part esportiva i tècnica.
22: Vilajoana també ha assenyalat que després de l'experiència d'aquest any, el club tornarà a aplicar en el primer equip la idea de projecte que es va aparcar aquest curs per tal de prioritzar els resultats i pujar de categoria.
19: I pel que fa al futbol de casa nostra, ahir se celebrava l'Assemblea General de la Federació Catalana amb l'aprovació per part dels clubs de les propostes i la gestió de la Junta Directiva presidida per Joan Soteras, amb rècord d'assembleistes, 41,415, volem dir. Es va aprovar també el pressupost del curs vinent, situat en els 30,4 milions d'euros. També es va presentar un informe on es posava en valor la reducció dels casos de violència en les instal·lacions esportives.
1: Déu-n'hi-do, gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
24: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Després de sentir aquest poema, estic segura que totes les mirades dels embaladits miraran al cel.
7: Hola, sóc la Nerea. Vaig a quart de primària, a l'escola dels Cossetans. El poema que he escollit es diu El cel i l'ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada el cel quan es fa de nit i es veuen els estels. El cel. El cel és un camp ple de meravelles. L'ha llaurat el sol. La lluna és qui el sembra. La llavor qui cau. Tot sovint arrela, arrela i floreix. Cada flor un estel.
4: Moltíssimes gràcies, Nerea. Ens agrada que t'agradi mirar el cel i llegir poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
7: Adeu, Embaladits.
25: Ens agrada la poesia.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
5: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El procés de regularització de migrants acaba avui i ho fa amb polèmica. El Tribunal Suprem ha emès una providència en què alerta que el procés podria contravenir normes comunitàries. Obre així la porta, recorre a la justícia europea. El govern espanyol, però, assegura que el decret compleix completament amb el dret comunitari i el president Pedro Sánchez qualifica la política migratòria del seu executiu de responsable.
26: El gobierno de España ha puesto en marcha en los últimos años una política migratoria que yo calificaría de responsable, que pone el foco en garantizar la migración legal, segura y ordenada. Porque mientras otros, desgraciadamente, hacen política con la migración, nosotros hacemos política migratoria.
1: El procés ha superat el milió de peticions a tot l'estat, de les quals 200.000 a Catalunya. És dimarts 30 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Sònia Kerr.
27: Avui ha començat el judici pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. El tribunal ha retirat el delicte que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació.
1: Declaren els jutjats de Martorell els testimonis per la mort del fundador de Bango, Isaac Andic.
27: Els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. També han declarat avui la terapeuta de la família i la vídua d'Andic.
1: Ecologistes en Acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs.
27: L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per fer front a la degradació i urbanització del litoral. La portaveu d'Ecologistes en Acció, Cecília del Castillo, demana posar fre a una situació alarmant.
28: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo
6: extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
1: En Cultura Platja d'Aro s'omple de jazz aquest estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz.
27: Una oportunitat per gaudir de nous concerts, a la platja de la localitat baix empordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio com a cap de cartell, acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón.
1: Als esports, Jordi Cervantes, Salma Parayuelo no continuarà al Barça.
19: La jugadora aragonesa posa punt i final a la seva vinculació amb el conjunt blaugranat després de 4 temporades. Parayuelo ha guanyat 15 títols en què destacant les 3 Champions aconseguides.
1: I fem també un cop d'ull al temps per saber com han d'evolucionar les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, una altra vegada la calor és intensa a moltes comarques. De fet, avui pujarà una mica més que no pas ahir aquesta calor i aquesta temperatura fins i tot extrema en alguns racons de Ponent i de la Vall de l'Ebre. També en general a les comarques de Tarragona, així com a l'interior de l'Empordà. Unes temperatures màximes de 34 a 37 o 38 graus. Un cel, per altra banda, que a hores d'ara porta alguns núvols ja, que s'estan començant a formar cap a l'Alt Pirineu i, de fet, al llarg d'aquesta tarda acabaran espetegant alguns ruixats, però molt més locals que els d'ahir. Sobretot els tindrem entre l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i ja entrada la tarda cap a Osona, el Lluçanès o l'interior de la Selva. A la resta del país un temps més tranquil i compta amb aquesta brisa de sud que s'anirà reforçant a gran part del país. En vista demà, un temps tranquil al matí, a la tarda algun ruixadet una altra vegada a l'interior gironí i una temperatura que demà baixarà un parell de graus, però encara amb molta calor. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea, just el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el 1 milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000.
27: El Suprem ha emès avui una providència en què avisa que aquest procés pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret pot xocar amb el pacte d'emigració i asil, que estableix que l'arribada d'emigrants s'ha d'assumir en conjunt per la Unió i no per cada estat membre. Fonts del govern espanyol han assegurat que el decret de regularització es va redactar, vetllant per la compatibilitat amb el dret comunitari, i han transmès un missatge de tranquil·litat als sol·licitants.
1: L'anunci del Tribunal Suprem i també aquest final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que ja s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i a la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Jordi Casino, bon dia.
10: Bon dia, Marta. El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
26: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
10: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
1: De la seva banda, el govern de la Generalitat defensa que el procés de regularització s'ha dut a terme correctament i confia en les garanties del procediment. També sosté que l'elevat nombre de sol·licituds demostra que era necessari. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El govern considera que el procés de regularització de migrants que acaba avui s'ha fet bé i, per tant, la revisió legal a Europa, que podria obrir ara el Tribunal Suprem, no anirà enlloc. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha mostrat la seva confiança en la legalitat del procés.
12: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs, complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes amb diferents governs i, per tant, estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
11: D'altra banda, el govern no sap quantes persones s'han regularitzat a Catalunya perquè diu que això és cosa del govern espanyol i que ja n'informarà. Ara bé, Paneque ha avançat que han sigut molts més dels previstos, és a dir, més de 120.000, i que el fet que tantes persones ho hagin demanat demostra que calia fer-ho.
1: A Barcelona, l'Ajuntament ha fet balanç aquests dos mesos i mig. Asseguren que han atès prop de 87.000 persones, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I en aquests dos mesos, el consistori també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament. És un 50% més dels que es van tramitar en el mateix període de l'any passat. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
14: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
13: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, que Sants Montjuïc, i després al servei d'atenció immigrants, emigrants i refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feina es pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
1: De fet, diverses entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira, ja que les persones amb situacions més vulnerables no ho han pogut tramitar a temps.
27: Així ho ha justificat des de la xarxa la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desiree García.
15: La norma va sortir amb més retard de l'esperat. Hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important. Si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs que tinguessin aquesta capacitat.
1: I en aquest últim dia per fer les sol·licituds, l'Anna Ruiz ha passat per l'equipament municipal situat al carrer de Miquel Bleach de Barcelona. Allà, Badi, un jove peruà, ha lliurat la documentació a les últimes hores per poder-ho fer. Ho ha fet acompanyat de la Rosa, de la seva àvia, que ja ha superat el tràmit.
16: Empezar de cero. Estar aquí, empezar de cero, trabajar sin conocer a nadie, sacar adelante a tu familia. Aquí estoy.
17: De 3 años. Bueno, sí, vas aquí, ¿no? Sí, ya me dijeron el ok. Empezar a trabajar correctamente, legalmente ya se puede trabajar. Es un gran paso, ¿eh? Es un gran paso y un gran sacrificio que uno está haciendo.
0: Notícies en xarxa.
1: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i de guàrdies civils. A l'inici del judici, per aquest cas, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors, que és el que podia comportar presó. Així tot, manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. El tribunal ha exclòs en les qüestions prèvies el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials, el Sindicat de la Policia Nacional Jupol i l'Associació de Guàrdia Civil Jusil. S'ha fet en l'aplicació de la doctrina Botín, que diu que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular sense la del fiscal o un particular. Per tant, es deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa, per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers Vergés i Argimon i també a 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en el retard de la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. La primera sessió del judici ha durat poc més d'una hora i es reprendrà aquest dimecres, segons el calendari del tribunal. En les properes jornades declararan els testimonis i a partir del dia 10 de juliol hi haurà la declaració dels acusats.
1: Jornada de declaracions, avui també als jutjats de Martorell, en aquest cas per la mort del fundador de Mango, d'Isaac Andic. Els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. Tots dos han declarat com a testimonis, juntament amb la terapeuta de la família i la viuda d'Andic. Martorell Televisió, Manel Gómez.
3: Els dos excursionistes que van coincidir amb Jonathan Andic després de l'accident mortal d'Isaac Andic han declarat aquest dimarts davant la jutgessa de Martorell que el van trobar bloquejat i visiblement afectat. Segons han explicat, quan van arribar al lloc, Jonathan Andic ja parlava amb el 112 i explicava que caminava per davant del seu pare quan va sentir la caiguda d'unes pedres. Un dels testimonis també va facilitar la ubicació exacta als serveis d'emergència. Tots dos han coincidit a afirmar que el camí de les coves de Salnitre no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda perquè hi ha pocs punts on agafar-se. Després dels excursionistes ha declarat la terapeuta familiar i pocs minuts abans de la una del migdia arribava al jutjat de Martorell la vídua d'Isaac Andic per prestar declaració.
1: Fa pocs minuts, per cert, que la terapeuta de la família Andic ha sortit ja dels jutjats després de prestar declaració. Falten 18 minuts per les 3 de la tarda i seguim amb més qüestions. L'empresa Rosa dels Vents admet que l'incident de la Casa de Colònies de Palamós li farà revisar els protocols preventius. L'empresa assegura que en 50 anys d'activitat mai no s'havia trobat amb un cas d'intrusisme a les instal·lacions. Recordem, aquest cap de setmana, dos joves van entrar a la Casa de Colònies de la Fosca de Palamós i van fer tocaments a una menor. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
4: La matinada del dissabte passat, dos joves, suposadament menors d'edat, van saltar la tanca de la Casa de Colònies La Fosca. Dins l'edifici van robar alguns objectes, es van introduir en una habitació on dormien sis nenes i li van fer tocaments a una d'elles abans de fugir. Rosa dels Vents, que gestiona 10 cases de colònies de Catalunya, assegura que és pionera en el sector pel que fa a protocols de prevenció i seguretat. Ara, però, reconeix que els haurà de revisar per fer front a incidents als que admet que no estan avesats. En un comunicat, l'empresa explica que en tot moment han protegit la víctima i han actuat amb honestedat davant les famílies sense ocultar res. El mateix dissabte va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que continuen treballant per identificar i detenir els dos intrusos que van entrar a la Casa de Colònies de Palamós.
1: I a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a dues menors a les piscines municipals.
27: Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home de 26 anys hauria fet tocaments a dues nenes d'uns 10 i en adonar-se'n, familiars de les menors el van retenir fins que van arribar els Mossos d'Esquadra i el van acabar detenint. El jutjat de Guàrdia de Balaguer ha acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Pràcticament 3:15. En plana internacional, el govern veneçolà ha actualitzat el balanç de víctimes del terratrèmol amb 1.719 morts i més de 5.000 ferits. Al país sud-americà, la situació d'inestabilitat geològica persisteix i ja acumulen més de 400 rèpliques.
27: Lluís Mendo, que és oficial de Bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, ha avisat del perill de més moviments en les pròximes setmanes i ha explicat com els equips de rescat poden esquivar aquest perill. Són declaracions a la xarxa.
7: Un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt, molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures.
27: Mentrestant, exteriors ha elevat a 19 els espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara hi ha 131 desapareguts.
1: Entrem en matèria econòmica. La plantilla d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Oriental, ha començat avui un seguit de vagues i mobilitzacions per desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors asseguren que després de 6 mesos de converses amb l'empresa, les posicions continuen encara molt allunyades. Vallès Visió, Adrià Rosell.
20: Des de 8:45 del matí fins a 12:15 del migdia, treballadors de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua han fet la primera jornada de vaga. No hi ha hagut avenços significatius i el comitè d'empresa i una àmplia majoria d'assemblees de treballadors han decidit començar un seguit de jornades de protesta. Sentim Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres al territori.
21: Hi ha coses importants com és la clàusula de revisió salarial, més un punt que nosaltres demanem perquè no volem perdre poder adquisitiu, sobretot, i també tenim una altra, que és una paga extra més i una reducció de jornada a 1.688, que fa 14 anys que teníem abans.
20: Després de l'aturada d'aquest matí, el comitè d'empresa ha plantejat 7 vagues més al juliol. La pròxima serà el dimecres 8, de 7:45 del matí a 2:45 del migdia, i també hi haurà vagues els dies 15, 21, 23, 28, 29 i 30. Tot i això, des del comitè d'empresa asseguren que estan oberts a seure's a la taula sempre que sigui per debatre realment les reivindicacions.
1: I encara més conflictes laborals oberts, la plantilla de la policia local de Palafrugell, al Baix Empordà, ha decidit suspendre les hores extraordinàries, els serveis especials i els dispositius no ordinaris. Els sindicats asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament continuen encallades després d'anys de reivindicacions laborals. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
2: La mesura compta amb el suport de la Central Sindical Independent i de Funcionaris i de la resta d'organitzacions sindicals amb representació al consistori. Els representants dels treballadors asseguren que les negociacions continuen bloquejades i denuncien que la plantilla encara treballa amb un conveni col·lectiu caducat des del 2009. També reclama l'actualització de diversos complements salarials i el compliment d'acords i resolucions pendents. La protesta arriba a les portes de la temporada amb més activitat al municipi, coincidint amb la celebració de la cantada de veneres aquest dissabte, les festes patronals i altres actes d'estiu que comporten un increment dels serveis policials. Tot i això, els sindicats asseguren que lamenten les possibles afectacions que la mesura pugui tenir sobre la ciutadania. Per la seva banda, l'Ajuntament de Palafrugell assegura que les negociacions amb la representació sindical continuen obertes i que treballa per acostar posicions a les pròximes reunions amb l'objectiu d'arribar a un acord i evitar afectacions als serveis municipals.
9: Notícies en xarxa.
1: Ecologistes en acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs. L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en guany en la restauració ecològica dels espais costaners per tal de fer front a la degradació i urbanització del litoral. Sílvia Fernández.
5: Ecologistes en acció assenyalen banderes negres les platges de Barcelona per la gestió dels residus, l'Ametlla de Mar pel recent vessament de químics de procedència no identificada, la Cala del Golfet de Calella de Palafrugell a causa de la massificació d'activitat recreativa o el Parc del Litoral de Sant Adrià. L'entitat denuncia la mala gestió i contaminació del litoral espanyol des del 2005 i enguany posa el focus en diverses problemàtiques. Algunes d'elles són la regressió de sorra, la destrucció d'aiguamolls, la pèrdua de biodiversitat o l'augment de la vulnerabilitat enfront dels temporals i inundacions. L'organització ha repartit 48 banderes i la seva portaveu, Cecília del Castillo, fa una crida a la consciència per posar fre a una situació que titlla d'alarmant.
6: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
5: Més enllà de la denúncia, des de l'organització proposen solucions a través de la restauració ecològica. Així doncs, l'entitat proposa una vintena d'espais perquè es puguin integrar al futur pla de restauració del Ministeri de Transició Ecològica.
1: I Unió de Pagesos alerta que els viticultors són a les portes de la verema amb un excedent dramàtic de raïm. El sindicat es manifestarà el 10 de juliol al Penedès per exigir solucions davant del descens del consum del vi i el cava catalans, que fa caure en picat els contractes dels cellers amb els viticultors. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
19: Aquest dimarts al matí, Unió de Pagesos ha anunciat en roda de premsa una mobilització per al pròxim 10 de juliol per reclamar mesures estructurals dins del sector de la vinya. Concretament, es faran a marxa lenta en tractors entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia. Tot plegat neix arran d'una situació preocupant per al sector vitivinícola, que ja pensa en accions imminents com l'arrencada de 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció de raïm a partir d'ara. Joan Santó, membre sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, convida en aquest sentit a fer una reflexió a tot el sector.
22: Els viticultors també han de fer una reflexió, perquè ha de fer un producte que no té mercat i que, si el té, no en cobreix els costos de producció. Com qualsevol empresa, si jo treballo i venc el meu producte i he de tenir pèrdues, l'única opció és la quebre, és l'agonia lentament. Bueno, aquesta és una reflexió que amb els viticultors ens costa molt de fer.
19: La comercialització del vi al cava català s'està veient disminuïda en els darrers anys, així com també decau el preu del raïm i augmenten les complicacions per als pagesos.
1: I és moment per a la cultura. que avui arriba a ritme de jazz perquè Platja d'Aro s'omple d'aquest estil musical durant l'estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz. Portarà 9 concerts a la platja de la localitat baixempordanenca. Enguany amb el Xavi Torres Trio, a qui estem escoltant com a cap de cartell. Estaran acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Fenón. Televisió de Girona, Marc Guibas.
8: Imagineu-vos passejar per Platja d'Aro a les 11 del vespre i escoltar un concert de jazz amb el mar de fons. Això és el que pretén fer la nit de jazz, any rere any, amb una sèrie de concerts gratuïts per a tothom. S'han presentat fins a 150 propostes artístiques, però només se'n podran veure 9. El director artístic Quique Colmenar ha explicat quins criteris s'han seguit a l'hora de seleccionar els artistes.
10: El primer criteri sempre és la qualitat, no? Que realment, de totes les propostes rebudes, la qualitat era bastant alta, no?
8: El cartell destaca Xavi Torres Trio, que segons l'organització és una de les bandes amb més projecció de Catalunya i que aquesta vegada tindrà l'acompanyament de Miguel Zenón, saxofonista porto-riqueny guanyador d'un Grammy. Així doncs, cada divendres de juliol i agost, Platja d'Aro rebrà aquells veïns i visitants que vulguin aturar-se i escoltar un concert de jazz.
1: I l'onzena edició del Delta Chamber Music Festival arribarà enguany a 10 municipis de les Terres de l'Ebre. Del 20 de juliol al 2 d'agost reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món. En Posta Ràdio, Sílvia Berbís.
11: Sota el lema Carrusel, el festival convertirà les Terres de l'Ebre en l'epicentre de la música de cambra a Catalunya. El Delta Chamber arribarà a 10 municipis, des d'Amposta i Tortosa fins a Flix o la Sénia, oferint un repertori eclèctic i irrepetible creat exclusivament per a aquesta edició. Enguany, una vintena dels millors instrumentistes del món, amb una forta presència de talents ebrencs, s'uniran en una residència única on, per primera vegada, s'incorporaran instruments de vent metall. Laura Ruiz és codirectora artística del festival.
12: En el nostre cas, el que farem és que veurem a les trompes, a les trompetes, als trombons i a les tubes barrejats en tots els altres instruments de corda, de vent, piano.
11: Podeu consultar tota la programació i comprar les entrades a deltachambermusicfestival.com.
1: I és moment per a la informació esportiva. Avui és amb nosaltres en Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Salma Parayuelo deixa el Barça.
23: Bon dia, Marta. L'atacant aragonesa de només 22 anys abandona el conjunt blaugrana un cop finalitzat el seu contracte. La jugadora deixa l'equip culer després de 4 temporades, on ha guanyat un total de 15 títols, en què destaquen 3 Champions, 4 Lligues i 3 Copes de la Reina. En bàsquet, el mercat de fitxatges del Manresa no té un dia de descans. Ahir el club va anunciar la marxa de Marcis Steinbergs i el fitxatge de Rodrigo Seoane. Però la notícia més destacada és la renovació per 2 temporades de Ferran Bassas.
24: El Basa de Badalona va tenir un aterratge espectacular al Nou Congost i a mitja temporada va trobar un soci de confiança en Pierre Oriola. El pivot de Tàrrega es mostrava satisfet amb la continuïtat d'un amic dins i fora la pista.
25: Sí, molt, molt. El Ferran tenim una relació més enllà del bàsquet, tenim una relació personal, d'amistat, amb el que ja et dic que és un jugador d'equip, és un jugador que necessitem, és un jugador que quan el moment que va venir va portar moltíssim a l'equip i al club.
24: El club també ha anunciat la marxa de Marcis Steinbergs. El jugador letó ha pagat la seva clàusula de sortida per rescindir el contracte i fitxar per l'UCAM Múrcia. Per altra banda, el Quinzenàs Manresa fitxa Rodrigo Seoane. Es tracta d'un aler gallec que signa contracte amb el club vegenc per 2 anys, però la propera temporada continuarà cedit a la primera FEB.
23: Era Jordi Givert de Ràdio Sallent. També es va perfilant la plantilla del Força Lleida i Dani García es queda al Barris Nord. El base català s'incorpora a l'estructura Bordeus com a jugador fitxat de cara a la temporada vinent amb opció a una segona. 1-1, Lleida, Ràdio, Sergi Gueu.
26: Qui va aterrar la capital del Segrià a finals de febrer en qualitat decidit per part de l'UCAM Múrcia es queda a la terra ferma ara, però sent propietat del club de Bordeus. Joaquín Prado, director esportiu del Força Lleida, destacava la fam que Dani García té de seguir creixent de la mà del club.
28: Creemos que aún con 28 años es un jugador en progresión, un jugador en buena edad para seguir creciendo, para seguir mejorando. Tiene muchísimas ganas de estar con nosotros, muchísima hambre por seguir creciendo. Para nosotros eso es un punto absolutamente fundamental y estamos plenamente satisfechos con su continuidad.
26: La temporada passada García va jugar 14 partits amb el Hajo Poslide, fregant els 20 minuts per enfrontament, les 4 assistències i aconseguint un 7,4 de valoració de mitjana.
23: I tornant al futbol, els clubs de la Lliga F i el grup Gasol 16 Ventures presentaran aquesta tarda l'acord comercial d'inversió al qual han arribat tots dos organismes. Es tracta d'una inversió de 55 milions d'euros per part d'aquest grup, que és vehicle d'inversió de Pau Gasol. Amb aquesta injecció es vol impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió internacional del futbol femení professional. I aquesta tarda se sabran els calendaris, Marta, de la propera temporada de futbol.
1: Doncs estarem molt pendents. Moltes gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El procés de regularització d'emigrants acaba avui i ho fa amb polèmica. El Tribunal Suprem ha emès una providència alertant que el procés podria contravenir normes comunitàries i obre la porta a recórrer a la justícia europea. El govern espanyol, però, assegura que el decret compleix amb el dret comunitari. El president Pedro Sánchez qualifica la política migratòria del seu executiu de responsable.
2: El gobierno de España ha puesto en marcha en los últimos años una política migratoria que yo calificaría de responsable, que pone el foco en garantizar la migración legal, segura y ordenada. Porque mientras otros, desgraciadamente, hacen política con la migración, nosotros hacemos política migratoria. Una política que entiende las migraciones como lo que son, un fenómeno consustancial a la historia de la humanidad.
1: El procés ha superat el 1 milió de peticions a tot l'estat, de les quals 200.000 han estat aquí a Catalunya. Els dos excursionistes que el 14 de desembre de 2024 es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare, Isaac Andic, han dit al jutjat de Martorell que l'home estava en estat de xoc, bloquejat i afectat per l'incident. Tots dos han declarat com a testimonis i fonts jurídiques han explicat que el camí de les coves del Salnitre de Collbató, on va morir l'amo de Mango, no és perillós, però pot fer perdre l'equilibri i no hi ha gaires llocs on agafar-se. Tots dos avui han declarat com a testimonis juntament, això sí, amb la terapeuta de la família i també la vídua d'Andic. I Llum Rodríguez ha promès el càrrec com a nova síndica major de comptes i esdevé la primera dona al capdavant d'aquesta institució després de la renúncia de Miquel Salazar. La nova síndica s'ha compromès a defensar la independència de la sindicatura per enfortir el sistema democràtic i l'autogovern, a potenciar les auditories i a treballar perquè els informes siguin accessibles al públic.
3: Treballarem en rigor, professionalitat i independència per contribuir a la millora del sector públic de Catalunya, perquè volem que la sindicatura sigui una institució útil al Parlament, als seus fiscalitzats i a la ciutadania.
1: I l'onzena edició del Delta Chamber Music Festival arribarà enguany a 10 municipis de les Terres de l'Ebre. Serà del dia 20 de juliol i fins al 2 d'agost i reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món. I acabarem parlant de l'actualitat esportiva amb nom propi, Salma Parellueño, que no continuarà al Barça. La jugadora aragonesa posa punt i final a la seva vinculació amb el conjunt blaugrana després de 4 temporades. Ha guanyat 15 títols, en el que destaquen 3 Champions aconseguides. És tot de moment, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.

0: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.

0: Els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.
2: He tornat a casa, com tot i a la Roma no pas. La plaça està plena, la iaia està cuinant la grassa com sempre. El lupi sempre la ruleta, la paca. El tete no es casa, les coses sí canvien, aquí no ho fan massa.

0: Connecta't al Ter.
1: Connecta't a Ràdio Manlleu.
0: 107 FM.

0: Són les 5, són les 5. Ràdio Manlleu. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El procés de regularització de migrants acaba avui i ho fa en polèmica el Tribunal Suprem. A més, una providència alertant que el procés, diu, podria contravenir normes comunitàries i obre la porta a recórrer a la justícia europea. El govern espanyol, però, assegura que el decret compleix amb el dret comunitari. El procés ha superat el milió de peticions a tot l'estat, de les quals 200.000 a Catalunya. A Barcelona, l'Ajuntament ha atès prop de 87.000 persones en procés de regularització, més del triple de les que tenia localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I en aquests dos mesos i mig, el consistori també ha emès 378.000 volants i certificats d'empadronament, un 50% més dels que es van tramitar en el mateix període l'any passat. Escoltem la tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament, Raquel Gil.
2: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
1: Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, ha demanat al jutge Juan Carlos Peinado poder sortir de l'estat espanyol en dos viatges concrets. D'una banda, per viatjar a la cimera de l'OTAN a Turquia i de l'altra, la graduació de la seva filla a Londres. El jutge li va retirar el passaport la setmana passada en el marc de la causa que té oberta contra ella en l'inici de la fase del judici oral per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació, diu, de cabals públics. I a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a dues menors a les piscines municipals. Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home de 26 anys hauria fet tocaments a dues nenes d'uns 10 i en adonar-se'n, familiars de les menors els van retenir fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra, que el van detenir. El jutjat de Guàrdia de Balaguer ha acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars. I un home de 83 anys ha mort aquest migdia a la platja de Llevant de Salou, segons ha avançat el diari de Tarragona. Per causes que s'investiguen, l'home hauria quedat inconscient a l'aigua i, tot i que se l'ha intentat reanimar, no ha estat possible salvar-li la vida. I la Seu d'Urgell torna a convertir-se aquesta setmana en un punt de trobada pels aficionats als populars clics de Playmobil, amb la recuperació de la fira dedicada a aquestes figures que feia uns 6 anys que s'havia deixat de celebrar. La primera edició del Pirineu Clic es podrà visitar fins diumenge a la sala Sant Domènec i al centre cívic El Passeig.

0: Indiscutiblement, el número 1 d'aquesta setmana aquí a Ràdio Manlleu, el 107 de l'FM, és per aquesta bona proposta que ens porten Shakira i Burna Boy. És aquest Darai Dai. És la banda sonora oficial del Mundial de Futbol 2026 i és també la cançó que us acompanyarà al llarg de tota aquesta setmana i amb la qual Les Més Virals es despedeix d'aquesta temporada i us desitja a totes i a tots un molt bon estiu.
1: Els dissabtes connecta amb la música. De 11 a 12 del matí a Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol, l'Ester Torrents et presenta
2: Les Més Virals.
1: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
2: Les Més Virals.
1: Totes les novetats del moment a
2: Les Més Virals.
1: Una llista quilòmetre zero amb algun que altre èxit internacional.
2: Les Més Virals.
1: Des de casa, a la feina, comprant, fent esport, de relax, allà on siguis, els dissabtes connecta amb la teva ràdio i escolta
2: Les Més Virals.
3: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatge amb tranquil·litat.
4: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
5: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
4: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: tots els grups que formen part d'un consistori. Per tant, no podem dir que és una declaració institucional si hi ha gent que no hi estem d'acord en tot el contingut. Per tant, nosaltres primer no pensem que sigui una declaració institucional. Segona, no pensem que es pugui fer un escrit d'aquestes característiques sense haver-ho consensuat. Quan es fa una proposta, simplement es diu que no la comparteixen i, per tant, no volen canviar absolutament res del contingut que està en aquesta declaració que ells diuen institucional. I, per tant, nosaltres el que denunciem són les formes que continuen fent l'equip de govern d'Esquerra i de Junts, en què doncs, no pacten, no consensuen, no fan res en absolut amb la resta de forces polítiques que hi ha en l'Ajuntament. És una declaració que sobretot el que va és contra la Generalitat. Instem molt a la Generalitat a molts temes concrets, instem, ja ho han dit també els de la CUP, instem a temes de multireincidents, instem a temes de jutjats, instem a més recursos, instem. I jo em pregunto, i què instem a l'Ajuntament de Manlleu? Instem alguna cosa o no? L'Ajuntament de Manlleu simplement insta a la Generalitat i ja està, i aquí ens quedem, i això és la declaració que fan. No, això, senyors i senyores, no és una declaració institucional, en tot cas podria formar part d'una moció, però no d'una declaració institucional, i per tant nosaltres volem manifestar, evidentment, el suport explícit a totes les forces de seguretat, absolutament a totes, igual que a tots els treballadors públics dels ajuntaments, no d'aquests, sinó de tots els ajuntaments que reben agressions constants i que contínuament es veuen amenaçats sovint per persones que no estan ni complint la llei ni estan doncs abocant el que haurien d'abocar en les institucions i no en els treballadors públics, sinó demanant si alguna cosa no funciona en els dirigents polítics i no en els treballadors públics. Per tant, nosaltres estem totalment d'acord en una part d'aquesta declaració institucional, totalment en contra de la part d'instar només a la Generalitat. És una moció partidista totalment per treure pit i de les que nosaltres no en tenim cap ganes de formar part. Simplement això.
1: Per tant, que consti en acta doncs, que el Partit dels Socialistes és l'únic grup que no s'adhereix.

0: i no farem cap altra... Disculpa, jo la CUP tampoc. Doncs CUP i socialistes no s'adhereixen. I per tant, doncs, evidentment, jo puc compartir que aquest cop doncs, el que ha passat és molt greu en quant als cossos de seguretat, tots hem vist els vídeos i doncs, a més doncs, a nivell de gestió doncs, bueno, passen coses i per tant doncs, són greus i crec que val la pena doncs, sortir en defensa d'aquests professionals. Evidentment que si passa doncs, en un altre cas, que pugui passar, doncs, espero que no, però que pugui passar doncs, en un hospital, en qualsevol escola, doncs crec que faríem el mateix, però evidentment dirigit de forma diferent. Considero que és una declaració institucional, per molt que el Partit Socialista reafirmi que no. De fet, el nostre ROM no contempla el fet de, ni tan sols que són estrictament les declaracions institucionals i encara menys que hagin de ser unànimes. Ara, solen ser-ho i lamento que no ho sigui per la vostra part. En qualsevol part, doncs ja està. Quedaria llegida, quedaria manifestada i amb el suport doncs, majoritari del que és el plenari de l'Ajuntament de Manlleu, agrair als grups que s'hi adhereixen, ja siguin els del govern com també, doncs, també els de l'oposició. Dit això, doncs, passaríem al punt 3, que és aprovar la tenda de millores per l'any 2026 del contracte programa en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social. Lluïsa?
1: Sí. Bona tarda, alcalde, bona tarda a tothom, els que estan aquí i els que estan a casa veient-nos. Com que la companya avui no hi és, jo exposaré els seus punts i llavors si hi hagués alguna pregunta que fos allò més incisiva, allò, en tot cas, ella està disposada, en qualsevol moment li feu arribar un correu i us contestarà. Però de moment els punts, perquè quedin aprovats en aquest plenari, jo faré l'exposició. Doncs això, el punt 3, que és aprovar la denda de les millores per l'any 2021, del contracte programa en matèria de serveis socials i altres programes relatius a benestar social. Aquí es tracta d'aprovar precisament aquesta denda del 2026 pel conveni contracte programa 2022-2025 per la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets i Inclusió de l'Ajuntament de Manlleu en matèria de serveis i altres programes relatius al benestar social amb la pròrroga assignada d'una anualitat per al 2026. I en segon punt seria acceptar les modificacions de millora del contracte programa 2022-2025 que teníeu explicitat amb les fitxes que s'adjunten amb la preacta que heu pogut consultar. Això seria.
0: Gràcies. No sé si hi ha intervencions. Sí, endavant, Andreu.
2: Bona tarda a tothom. Gràcies. Avui no és un tràmit més aquest punt, sinó que darrere d'aquest expedient hi ha, a banda de diners, hi ha una pregunta política important, que és quin model de convivència volem a Manlleu. La Generalitat incorpora una nova fitxa que està destinada al servei de migracions, d'acollida, vida digna compartida, amb una dotació de més de 90.000 euros i suma gairebé 28.000 euros més per projectes d'acció comunitària. En total, més de 118.000 euros que arriben al nostre municipi per reforçar polítiques socials, cohesió i convivència. I nosaltres estem contents perquè sempre hem defensat que els reptes socials no es resolen només amb discursos, sinó també doncs, amb recursos. Ara bé, els recursos per si sols no solucionen res, sinó que el que compta és com transformem aquests recursos a la ciutat i què en fem d'ells. I aquí és on tenim alguns dubtes. Perquè sovint hem sentit atribuir molts dels problemes de Manlleu a una manca de suport de la Generalitat. Doncs bé, avui la Generalitat hi és, hi posa diners, hi posa eines, hi posa confiança i per tant la pregunta avui ja no és per què fa la Generalitat, sinó què farà l'Ajuntament amb aquests recursos. Llegint la fitxa 24 trobem paraules que considerem que són molt potents: acollida integral, autonomia, coordinació entre serveis, participació comunitària, itineraris formatius, lluita contra la segregació, eliminació de barreres, sentiment de pertinença, antiracisme, igualtat d'accés als serveis públics, i ens agradaria saber com tot això es convertirà en polítiques concretes. Perquè, sincerament, no sembla que aquest model estigui ara mateix desplegat. Fa massa temps que el debat públic sobre convivència s'ha reduït gairebé exclusivament a la seguretat. Davant de cada problema, la resposta ha estat la mateixa: més presència policial. I que ningú ens malinterpreti, no ens equivoquem. La policia és absolutament necessària i fa una feina imprescindible. Però pensar que els problemes de convivència es resolen únicament amb més policia o ordenances, senzillament Pensem que és una mirada una mica incompleta i inoperant, perquè la convivència es construeix evitant la segregació, donant eines per persones que arriben perquè coneguin els seus drets, els seus deures, acompanyant a famílies, buscant espais compartits, generant oportunitats perquè persones que avui viuen d'esquena les unes a les altres acabin compartint un mateix projecte de ciutat. En definitiva, es construeix fent exactament allò que descriuen aquestes fitxes. Per això ens preocupa que mentre avui aprovem aquests recursos, fa només uns mesos el mateix Departament de Drets Socials hagués de desplaçar-se a Manlleu en dues ocasions per elaborar informes de vulnerabilitat en el marc del procés extraordinari de regularització, perquè l'Ajuntament, explicat per la regidora de Serveis Socials, estava creuant dades amb la policia quan els antecedents policials no són motius d'exclusió per regularitzar. Si el Departament ha hagut d'intervenir directament en matèria de migracions, és legítim preguntar-nos si les polítiques municipals al voltant d'aquesta qüestió estaran a l'alçada dels reptes que tenim com a ciutat. I ja acabant, per tot això volem saber, potser ara no ens podeu avançar massa cosa, però sí que volem saber quins projectes es desplegaran en aquests recursos, quins objectius tindran, com s'avaluaran, quin impacte poden arribar a tenir als barris, com es reforçarà el teixit comunitari, com es millorarà la convivència, i és evident que votarem a favor d'aquesta addenda perquè qualsevol recurs destinat a millorar la vida de les persones és una bona notícia. Però també advertim que no n'hi ha prou d'acceptar els diners, que cal demostrar que els sabem gestionar i que som capaços de convertir-los en polítiques útils. I aquí és on els demanem ambició, transparència i sobretot una mirada compartida entre tots els grups que conformem el plenari. Gràcies.
1: Bé, jo contestaré...
3: Digues.
1: Jo contestaré molt breument. Em sap greu, primera, evidentment, felicitar-nos tots que aquesta vegada sí que la Generalitat posi els diners i posi confiança. Ens agradaria que ho fes amb totes les àrees, no només amb l'àrea de benestar social. Per tant, benvinguts siguin. I que penso que realment ningú ha de desconfiar de que l'àrea de benestar social i al capdavant amb la seva regidora, amb totes aquestes fitxes, totes aquestes actuacions i tots aquests milers d'euros, evidentment tindran un recorregut profitós per tot el que seria la ciutadania de Manlleu. Evidentment, tots els projectes que facin, vostès en seran coneixedors. I per altra banda, també, em sap greu aquesta barreja de naps i cols, cada vegada que parlem de serveis socials, no sé per què treu la punteta la policia. Doncs bé, el benestar social fa la seva feina, policia fa la nostra. El fet de que haguessin de venir de benestar, de quina àrea era? De quina àrea venien? De serveis socials, aquí, d'igualtat, no, pel tema dels informes de vulnerabilitat. Perdoni, jo això no ho hagués tret, però a mi em va semblar una falta de lleialtat institucional terrible, perquè precisament van venir tard i van fer una feina que ni tan sols nosaltres no sabem quina feina van fer. Quan l'Ajuntament realment estava col·lapsat, aquesta gent ni estava ni es va presentar. I es van presentar un dia fora de les dependències de l'Ajuntament de Manlleu i fora de cap dependència municipal, el casal Boira Baixa, no sabem ni què van tramitar ni què no van tramitar. Nosaltres aquí, i tots els regidors ho saben perfectament, que per accedir a expedients tenim uns tallafocs i uns sistemes de seguretat brutals. Doncs ells van venir amb el seu ordinador i volien, perquè van trucar directament a policia, perquè donguéssim informació directament per telèfon. A mi, realment, això em va saber molt greu, a la regidora també, vam pensar que era una gran falta de lleialtat institucional i tot i així no vam fer cap queixa. Vam deixar que aquestes persones, dos dies que van venir, fessin la seva feina. Quins expedients van regularitzar i quin no van fer? Pues no ho sabem. Això s'escapen a les estadístiques que tenim de l'Ajuntament de Manlleu. Però bueno, no pateixi, que en tot cas li traslladaré a la regidora la seva inquietud per conèixer exactament amb què es gasta cada cèntim d'euro amb els projectes que hi han.
0: Gràcies, Lluïsa. No sé si hi ha cap altra intervenció. Doncs passaríem a votació. Vots en contra? Abstencions? Quedaria doncs aprovat per unanimitat. I passaríem al punt 4, que és aprovar el conveni de cooperació horitzontal entre l'Ajuntament de Manlleu i el Consorci d'Osona de Serveis Socials per la prestació de diversos serveis socials per l'exercici 2026. Lluïsa, també, de l'absència de la regidora.
1: Doncs gràcies de nou. Amb aquest punt, els acords que s'intenten aprovar és aprovar el conveni de cooperació horitzontal entre l'Ajuntament de Manlleu i el Consorci d'Osona de Serveis Socials per la prestació dels serveis d'espais actives, espais d'atenció domiciliari, el banc d'ajudes, els pisos d'estades temporals, sistemes de resposta integral i el servei d'atenció a les persones sense llar. En aquest cas, el segon punt és acceptar el cost dels serveis, d'aquests serveis, per a l'exercici 2026, que fan un total de 349.427,97 €. El tercer punt és autoritzar, evidentment, i disposar de la despesa citada anteriorment per fer front a aquesta quantitat. I el quart punt seria acceptar la transferència per part del Consorci d'Osona de Serveis Socials cap a l'Ajuntament de Manlleu pel servei del sensellarisme i que té un import total de 27.160 €. Això és el que portaríem a votació.
0: Gràcies, Lluís. Intervencions? Doncs si no n'hi ha cap, passaríem a votacions. Vots en contra? Abstencions? Quedaria doncs també aprovat per unanimitat. Passaríem al punt 5, atorgament d'audiència contractista i petició d'informe a la CJA del contracte de concessió del servei escola bressol municipal als Picarols en relació amb el procediment de restabliment de l'equilibri econòmic corresponent al curs 23-24. Això ho explicarà en Rafa. No sé si vols explicar els dos punts conjuntament. Doncs hi ha el número 6, que és atorgament d'audiència al contractista i petició d'informe a la CJA del contracte de concessió del servei d'escola bressol municipal als Picarols. En definitiva, el mateix, però del curs 24-25. Endavant, Rafa.
3: Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. Doncs avui el que portem a votació és el restabliment de l'equilibri econòmic del contracte de gestió de l'escola bressol municipal Picarols. Això vol dir que amb el temps, és un contracte que és del 2008, s'han produït canvis que no estaven previstos en les condicions inicials d'aquest contracte, que fan que s'hagi doncs, de compensar econòmicament el contractista, i així doncs, s'ha anat fent els darrers anys. Quins són aquests canvis? Dos, principalment, que afectin econòmicament. Un és aprovat com a Ajuntament, que és l'ordenança fiscal número 25, que és la que aplica la tarifació social a les escoles bressol municipals, i l'altre canvi és arrel d'una política de la Generalitat de Catalunya, que és la gratuïtat per a les famílies de l'I2 a les escoles bressols. Això fa doncs, que el punt 5 doncs, aprovem un reequilibri econòmic d'un total de 238.783,66 € del curs 23-24, dels quals per la tarifació social són 104.643,66 i per l'I2 gratuït són 134.140. I el curs, que és el punt 6, el curs 2024-2025 és un total de 197.071,25 €, dels quals per tarifació social són 49.436,25 i per la gratuïtat de l'I2 són 147.635. Gràcies.
0: Gràcies, Rafa. Malgrat, com si ja ho sabeu, malgrat si s'hagin explicat doncs, de forma conjunta, la votació serà per separat. No sé si hi ha intervencions. No? Doncs, per tant, votarem primer el punt 5. Vots en contra? Abstencions? Per tant, queda aprovat per unanimitat. I el punt 6, el mateix. Vots en contra? Abstencions? Doncs també queda aprovat per unanimitat. Passarem doncs, al punt 7, aprovació de la xifra oficial de població a 1/1/2026. Regidora Bautista.
1: Bé, doncs acordar, bueno, que són faves comptades això realment, és el que seria la nostra població a data d'avui, 21.402 habitants. D'aquests, les altes de residents al municipi han estat de 1.534 i les baixes de residents amb el municipi 1.667. No hi ha més.
0: Gràcies, regidora. No sé si hi ha cap intervenció. Sí, Rossen.
4: Gràcies, alcalde. Nosaltres ens ha sortit un dubte i ens agradaria veure si ens podrien explicar el nombre tan elevat que hi ha d'inscripcions indegudes. A veure què us podria, si vostès han analitzat quina ha sigut la possible causa doncs, d'aquest nombre tan elevat d'inscripcions indegudes. Gràcies.
0: Doncs és perquè quan... passa un moment al full, si no fa res... per veure el número exacte, tenim aquí les inscripcions indegudes, 636. És perquè quan, o sigui, hi ha vegades que venen persones a fer una inscripció a registre, venen aquí, inicien el tràmit de padró, però quan es fan les comprovacions, doncs realment aquesta persona no està vivint allà. L'Ajuntament té un termini per fer les comprovacions i si fa comprovació i aquesta persona no hi viu, doncs, es dona de baixa. Teníem previst fer una roda de premsa, president, per explicar això, perquè creiem que és una informació que és important que la ciutadania conegui, és a dir, aquí a Manlleu, doncs, realment per inscriure's a Manlleu has de viure a Manlleu. I això és important, perquè doncs, també veureu que doncs, a vegades hi ha baixes, que aquí no les veig, però a vegades doncs, hi ha baixes d'ofici, doncs, perquè també es detecta doncs, que hi ha persones que realment no viuen allà. Hi ha tota una tasca que això porta també molta feina tant a Secretaria i a l'OAC, com també molta feina a policia, perquè doncs, es fan inspeccions i les inspeccions, si no totes, la gran majoria les realitza policia i per tant doncs, es dona fe del que es diu. Hem de pensar que al final, quan tothom padrona es dona dret a una sèrie de serveis i està doncs que aquí que realment les persones que viuen a Manlleu han de tenir accés a aquests drets, també els deures, però realment han de viure a Manlleu. No sé si hi ha cap intervenció. Doncs passaríem a votació. Té menys que s'ha de votar. Per tant, vots en contra, abstencions, quedaria aprovada aquesta xifra. Punt 8, modificació de l'acord regulador de les condicions de treball dels i de les treballadores o empleats públics de l'Ajuntament de Manlleu, personal funcionari laboral, per als anys 2016-2019. Una vegada més, regidora Bautista.
1: Sí, i ara ja en funcions de lo que serien les meves regidories, em sap greu perquè avui això semblarà un monogràfic. Bé, amb aquest punt portaríem a aprovar la nova regulació del complement de productivitat previst a l'article 10.2 del nostre acord regulador amb la finalitat d'adaptar-ne el règim als principis d'objectivitat, transparència i seguretat jurídica vinculant a la percepció de l'avaluació pel rendiment. Això és així, tal com us vaig explicar a la comissió informativa, perquè tenim diverses sentències. La més important és la sentència del Tribunal Suprem de 16 de gener de la Sala Quarta, la 35/2026, que valora que fa menció que aquests complements no poden estar supeditats a baixes mèdiques ni permisos retribuïts ni absències derivades de malalties, accidents, permisos sindicals, exàmens, i per tant que no es poden d'alguna manera castigar els treballadors perquè tinguin aquestes absències que són totalment justificades. El nostre acord això no ho regulava d'aquesta manera i per tant perquè s'adecui a tot el que seria la legalitat es modifica l'article 10.2.4 i a l'article 5 i el 6 se suprimeixen directament.
0: Gràcies, regidora. No sé si hi ha intervencions. D'acord, doncs passarem a votació. Vots en contra, abstencions, dues abstencions per part de la CUP, vots a favor. S'aprova doncs amb els vots a favor de tots els grups excepte la CUP. Passaríem doncs al punt 9 de modificació de plantilla 1.2026. Regidora Bautista.
1: Sí, gràcies. Comentar-vos que no us ho he dit, que això ja ho sabeu de sempre, que tots els punts aquests que passen en quant a plantilla i RLT abans de venir al plenari han estat consensuats en meses de negociació per tot el que serien les meses sindicals. Llavors, per aquell punt això va ser així i en aquest punt pues, també és així. Aprovaríem les modificacions de plantilla que s'assenyalen a continuació. Primer seria amortitzar una plaça del personal d'oficis, especialitat professional oficial primera brigada, municipal jardiner, i crearíem una plaça de personal d'oficis, especialitat professional oficial primera brigada, municipal assimilada al C2 de la plantilla de personal laboral. També amortitzaríem dues places de tècnic mitjà, especialitat professional, assistent social, assimilades a l'A2. Aquestes places no és que la nostra plantilla hagi disminuint, sinó que degut a un procés de funcionarització, aquestes places eren laborals i han passat a ser funcionaris. El resum de la plantilla a data d'avui seria personal funcionari 134, personal laboral 62 i el total de la nostra plantilla 196.
0: Gràcies. Intervencions? Tampoc hi ha cap intervenció. Doncs passarem a votació. Vots en contra? Abstencions? S'abstenen a Aliança i a la gent de Manlleu. Vots a favor? S'aprova doncs, per part de CUP, Socialistes, Esquerra i Junts. Passaríem al punt 10, modificació de la RLT 1.2026. Tornem-hi, Lluïsa. Sí.
1: Gràcies de nou. Doncs bé, ja sabeu que cada vegada que es modifica plantilla també es modifica la RLT. En aquest cas, les modificacions de RLT es fan per diferents àrees. Dintre de l'àrea de serveis territorials, medi ambient, habitatge, salut pública i consum, modifiquem el que serien els requisits per la provisió del lloc de treball d'encarregat de la brigada municipal, que en principi se suprimeixen aquests requisits que abans tenia aquest lloc de treball, que és el permís de conduir C, el carnet d'aplicador i manipulador de productes, el curs d'aparells elevadors i el curs de carretons elevadors. Es manté per a aquest lloc de treball el permís de conduir i també el nivell intermediari de coneixements de llengua catalana. Els requisits que queden suprimits no és que ara no tinguin cap valor, sinó que passarien a ser mèrits. D'aquesta manera el que es pretén és obrir el ventall de gent que pugui accedir més a aquesta plaça, no acotar tant els requisits, que siguin en comptes de requisits siguin mèrits, i d'aquesta manera poder obrir el ventall de possibilitats a la ciutadania. Una altra àrea que es veu afectada amb el que seria la modificació de relacions de llocs de treball és l'àrea de transformació digital, govern obert i contractació. Amb aquestes es declaren amortitzar el cap de servei OAC perquè ha deixat de prestar serveis com a cap de servei en aquesta àrea i s'ha creat una plaça en una altra àrea que ja es va comentar en un plenari anterior. Llavors els gestors OAC també, que hem amortitzat dues dotacions que passen de 7 a 5, no perquè s'hagi disminuït la plantilla, sinó que perquè han passat a treballar a altres àrees. I llavors dintre de l'àrea de policia local es passen a modificar les retribucions dels llocs de treball precisament com a conseqüència del punt anterior. Dintre de l'àrea de serveis personals i promoció econòmica es modifica la tipologia horària del lloc de treball de la tècnica mig de cultura i joventut, que passa a tenir una autorregulació horària completa, perquè realment és això, és un lloc de treball que no tenia aquesta autorregulació, i el fet de poder estar-hi doncs, a les festes van veure que la seva tipologia horària d'alguna manera no s'adequava. I com a número 5 seria aprovar les valoracions retributives singulars dels llocs de treball que es detallen. Aquest procediment, aquesta regulació ja, aquesta adequació, és ja l'últim esglaó d'una negociació que va començar doncs, fa 6 o 7 anys. Com ja m'heu sentit a dir moltes vegades, el nostre model retributiu és el model de la Diputació de l'any 2017. Fa 7 anys es va començar el treball d'adequar el model retributiu de l'Ajuntament de Manlleu amb el de la Diputació 2017, menys el 12%. Ara quedaven aquestes persones que encara no havien arribat a estar totalment regularitzades. És l'últim que ens quedava, i llavors en tot cas doncs, a partir de l'any que ve, si s'hagués de fer un altre model retributiu o s'haguessin d'actualitzar, començaríem un altre procés de negociació.
0: Gràcies. Gràcies, Lluïsa. Doncs passaríem també a torn d'obert a intervencions. No sé si hi ha cap per part de l'oposició. Doncs també passaríem a votació. Vots en contra. Abstencions. S'absté la CUP. Vots a favor. S'aprova per tots els grups, excepte la CUP. I passaríem doncs, al punt 11, que és la modificació parcial del reglament del teletreball. Lluïsa.
1: Sí, gràcies de nou, alcalde. Bé, com ja sabeu, a partir de la Covid el nostre ajuntament es va dotar del reglament del teletreball. Era una forma segura també i com molt objectiva de que aquesta forma de treball estigués totalment regularitzada. S'han fet alguns canvis a proposta també doncs, dels sindicats i l'equip de govern, i jo mateixa com a regidora de recursos humans els hem vist bé, i com que és un reglament doncs aquest ha de passar pel plenari. N'hi ha el més substancial seria que els domicilis, que en principi es podia fer teletreball, que nosaltres només teníem qualificat un sol domicili de teletreball, passaria a poder ser de dos domicilis de teletreball. Amb això realment el que es vol és la conciliació laboral i la familiar, i més amb aquelles que ens hem trobat al llarg d'aquests anys, doncs aquelles persones que tenen pues, persones dependents al seu càrrec, i que realment el fet de poder tenir dos domicilis de teletreball, doncs, entenem que és un benefici. La modificació es va plantejar única i exclusivament al principi per aquest, amb aquest tema, però llavors vam veure que hi havia alguns terrells que també en principi podríem acabar de modificar i actualitzar-ho. Per exemple, amb el nostre reglament de teletreball, la comunicació que es fa als nostres empleats es fa a través del canal. El canal ara ja no existeix, es fa a través del portal de l'empleat. Per tant, hem canviat el que era el canal per el portal de l'empleat. I llavors també se substitueix el que feia referència als antivirus i a les versions dels sistemes operatius. En quant a l'antivirus, es feia menció d'un antivirus en concret i en quant als sistemes operatius, també. Com que cada vegada el que són les tecnologies van evolucionant, ara el programari antivirus serà el recomanat pel Servei de Sistemes d'Informació, sense que es concreti quin serà. I abans es demanava el Windows específicament i ara queda redactat que els sistemes d'informació s'indicaran quines són les versions vigents, tant en Microsoft com els equivalents per l'iOS. I llavors també hi ha unes fitxes que evidentment s'han d'omplir, perquè en el cas de que hi hagin dos domicilis de teletreball s'ha de fer una declaració de responsabilitat, cada un per dir que el nou domicili compleix totes les normes de seguretat en quant a, per poder treballar adequadament. I això és el que portem a plenari.
0: Gràcies, Lluïsa. Intervencions? No n'hi ha cap. Doncs també passaríem a votació. Vots en contra? Hi ha abstencions? S'absteu el grup del PSC. Vots a favor? S'aprova doncs per tots els grups, a excepció doncs del grup del PSC, que s'absté. I passaríem a l'últim punt de resolucions de govern, el punt 12, aprovació dels dies festius locals pel 2027. Ah, Lluïsa?
1: Això també és meu, perdoneu.
0: Si vols ho explico, com vulguis.
1: No, ja ho faig. Val, doncs, del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya s'estableix un calendari oficial. L'1 de gener, el 6 de gener, el 26 de març, 29 de març, 1 de maig, 24 de juny, 11 de setembre, 12 d'octubre, 1 de novembre, 6 de desembre, 8 de desembre i 25 de desembre. I a més, com ja sabeu, nosaltres tenim la potestat, tots els ajuntaments, de fixar dues festes locals. Manlleu, tradicionalment, són el Dijous Sant i el Dilluns de Pasqua. Evidentment, aquests dos dies, tot i que sempre són els mateixos, doncs s'han parlat amb les associacions de comerciants de Manlleu, les associacions d'empreses, i s'han fet aquestes propostes de cara a l'any 2027. Dijous Sant i 17 de maig, que seria la Pasqua Granada.
0: Gràcies, Lluïsa. Intervencions? Doncs, si no n'hi ha, passaríem a votació. Vots en contra? Abstencions? Doncs quedaria aprovat per unanimitat. Llavors aquí, com hem comentat abans a la Junta de Govern, hi havia un punt que havia de ser d'urgència, que era la solució de subvenció per al projecte Obrim Manlleu al Riu, regulació urbana dels barris Nou, Dalt Vila, Tal i Baix Vila, per al programa de la Llei de Barris 2026. Al final el que hem acordat és fer un ple extraordinari el dia 10, amb el qual doncs, només hi haurà aquest únic punt a l'ordre del dia, i per tant doncs, retirarem aquesta urgència i per tant doncs, es celebrarà un ple el dia 2 de juliol només amb aquest punt. I, per tant, amb això acabarem l'apartat B i entrarem a l'apartat C de propostes i mocions. La primera que tenim, abans de res agrair doncs, a l'entitat que avui la tenim aquí, que és l'Associació Cultural Teatre Centre de Manlleu, doncs és una moció de suport a la seva candidatura de cara doncs, a obtenir la creu de Sant Jordi. Evidentment, doncs, com a Ajuntament, tota la complicitat. Ara sí que ens agradaria doncs, que la presidenta vingués un moment per poder fer-nos la lectura de la moció de com ens va entrar. Això doncs, també vull fer un aclariment, és a dir, en tot el mandat s'ha doncs, fet dues vegades de permetre que una entitat doncs, faci una lectura. Avui doncs, també ho fem perquè doncs, entenem que no té un component polític, sinó que és al revés, és un component com a poble, com a tradició de 150 anys de teatre i que estem contents que avui doncs, la presidenta, l'Irene, doncs, avui ens faci aquesta lectura. Endavant, Irene.
5: Primer de tot, gràcies per l'excepcionalitat del moment. Manlleu es caracteritza per tenir un... Li havia donat, perdoneu. Gràcies per l'excepcionalitat del moment. Manlleu es caracteritza per tenir un teixit associatiu ric, divers i compromès amb la vida cultural, social i comunitària del municipi. Al llarg de la seva història, les entitats han esdevingut espais de participació ciutadana, de cohesió social i preservació del patrimoni col·lectiu, contribuint de manera decisiva a la identitat cultural de la ciutat. Entre aquestes entitats destaca especialment l'Associació Cultural Teatre Centre Manlleu, fundada l'any 1877, sota el nom de Joventut Catòlica per iniciativa d'en Ramon Madiroles. Es tracta d'una de les entitats culturals amb més trajectòria del municipi i del país, considerada el primer centre d'aquestes característiques a Catalunya i inspiradora de la creació d'altres entitats similars arreu del territori. Al llarg de gairebé 150 anys d'història ininterrompuda, el Teatre Centre ha sabut adaptar-se als canvis socials, culturals, polítics de cada època, mantenint sempre la seva vocació de servei cultural, formació artística i promoció de les arts escèniques. L'entitat ha superat moments de gran dificultat, com la destrucció del teatre durant la Guerra Civil, crisis econòmiques, reformes estructurals i diversos trasllats de seu, gràcies al compromís voluntari de generacions de socis i sòcies i el suport de la ciutat. El Teatre Centre ha estat històricament molt més que una entitat teatral. Ha esdevingut un espai de trobada, de creació col·lectiva i de dinamització cultural, acollint activitats i col·laboracions amb nombroses entitats de Manlleu i de la comarca d'Osona. També ha tingut un paper fonamental en la formació teatral de diverses generacions, contribuint al desenvolupament cultural i associatiu del municipi. Actualment, l'Associació Cultural Teatre Centre de Manlleu compta amb prop de 200 socis i sòcies, desenvolupa entre unes 15 i 20 activitats anuals, impulsa produccions consolidades com els Pastorets i l'espectacle de Festa Major, organitza formació teatral continuada per infants, joves, adults i manté una programació estable d'activitats culturals a l'Espai Rossinyol, que és la seva seu actual i escènica, gràcies també al mecenatge d'en Joaquim Carandell. L'any 2027 l'entitat celebrarà el seu 150è aniversari, coincidint també amb els 130 anys de representacions dels Pastorets de Manlleu. Una efemèride excepcional que posa de manifest el valor patrimonial, cultural i social d'aquesta institució històrica de la ciutat. La Creu de Sant Jordi és una de les màximes distincions que atorga la Generalitat de Catalunya a aquelles persones i entitats que pels seus mèrits hagin prestat serveis destacats al país en la defensa de la seva identitat o en pla cívic i cultural. Per això es proposa al ple de l'Ajuntament de Manlleu l'adopció dels següents acords. Primer de tot, doncs, donar suport institucional a la candidatura de l'Associació Cultural Teatre Centre de Manlleu per a la concessió de la Creu de Sant Jordi a la Generalitat de Catalunya, en reconeixement de la seva trajectòria històrica, la seva aportació cultural i el seu compromís continuat amb la ciutat de Manlleu i amb el país també. De segon, sol·licitar així mateix a tots els municipis de la comarca d'Osona el seu suport institucional a la candidatura de l'Associació Cultural Teatre Centre Manlleu per la concessió de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. Tercer, traslladar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i als organismes competents encarregats de la valoració de les candidatures a la Creu de Sant Jordi. Quart, comunicar aquest acord a l'Associació Cultural Teatre Centre a tots els municipis de la comarca d'Osona. I cinquè, fer-ne difusió pels canals institucionals de l'Ajuntament de Manlleu. Gràcies.
6: Moltes gràcies, Irene. Abans de passar, evidentment, que tot el recolzament com a Ajuntament per tota la tasca que heu fet, ja no només ara, sinó la que heu fet aquests 150 anys, sí, sí. I esperem que com a mínim per 150 anys més. Abans, doncs, de votar, donaré de torn de paraula als diferents grups. Sí, començarem per en Rierola.
7: Sí, sí, bueno, jo donar tot el suport sempre amb la cultura i aquí a Manlleu. 150 anys no els fa cap entitat. I és un motiu de celebració i espero que, com diu l'alcalde, que en tinguem 150 més. Vull dir que nosaltres estarem al vostre costat sempre, en aquest sentit.
6: Per part de la gent, no sé si hi ha posicionament.
8: Gràcies, bueno, nosaltres també molt contents de que doncs, ens puguem adherir i votar doncs, a favor, valent, i donem sempre tot el suport al teatre i sempre el nostre suport. La cultura en aquest poble, nosaltres ja vam proposar la nit del mèrit cultural i dir, estem tots totalment a favor i moltes gràcies per presentar-ho. Gràcies.
6: Gràcies, Rossen. Endavant per la part de la CUP.
9: Gràcies, alcalde. Primer de tot, benvinguts gent del centre. Nosaltres des de la CUP i particularment com a soci donarem un suport a tota aquesta candidatura del centre a la Creu de Sant Jordi. Permeteu-me que repetiré coses, però vull dir que 150 anys com a lloc de trobada, dinamitzadora de cultura, mantenir la llengua, la tradició, penso que tot això avala aquesta candidatura. Jo volia remarcar la funció que ha tingut i té el centre com a viver i escola de gent de teatre, actors, directors, tècnics, escriptors, que s'han format al seu entorn amb una barreja genial d'edat, gent gran, gent que començava, i que molts d'aquests que començaven han seguit i segueixen carreres professionals reconegudes arreu. i que malgrat perdre la seu històrica al carrer del Pont, la voluntat i la valentia dels seus socis manté viva i amb molta vitalitat la continuïtat de la seva activitat com una de les entitats culturals més potents del nostre poble. Per molts anys, Teatre Centro.
6: Gràcies, Lleonard, per part dels socialistes.
10: Gràcies, alcalde. Bé, nosaltres, sumant al que deien els altres grups també, donarem suport en aquesta candidatura, evidentment. Manlleu té una tradició cultural enorme en el teatre i en altres àmbits i, per tant, som coneguts arreu del país precisament per tots els actors, les actrius que han sortit del Teatre Centre. En podríem anar citant aquí uns quants, però seria llarguíssim, però en tot cas dir que Manlleu sempre ha cregut en la cultura i per tant nosaltres donem suport totalment explícit a aquesta candidatura de la Creu de Sant Jordi.
6: Perfecte. Només afegir que justament... Ai, disculpa, l'Eva i en Pere... Eva, endavant.
11: Gràcies. Des d'Esquerra també donar-vos la benvinguda i agrair-vos que hagueu vingut, tot el suport, no? Un reconeixement a la vostra trajectòria, tota la tasca que heu dut a terme durant aquests anys i igual també esperem que siguin molts més anys i tot el suport a la candidatura i a totes les activitats que prepareu per celebrar aquest aniversari.
6: Pere.
12: Gràcies, alcalde. Des de Junts per Manlleu, bàsicament respecte, admiració i gratitud. Si els 150 anys de la vostra història, segurament es podrien, si miréssim la vostra història comparada amb els 150 anys de Manlleu d'història, seria molt lligat tot plegat i la veritat és que molt bé. Des de la passió, des del rigor, la integració de la gent, vull dir que la vostra tasca és impagable i evidentment fem suport a aquesta moció i esperem 150 anys més. Moltes gràcies per tot.
6: Gràcies, Pere. El que comentava, Josep, només per acabar abans de passar doncs, a votació, avui hem tingut una reunió precisament amb Cultura de la Generalitat per una altra cosa ben diferent i hem comentat que avui aprovaríem doncs, una moció de suport i que els demanàvem que també ens ajudin doncs, a poder doncs, fer possible tant això com també poder parlar doncs, de la commemoració doncs, dels 150 anys. També hem començat a treure el tema i amb si ens hi donen un cop de mà. D'acord? No sé si vols fer una última intervenció, Irene, o ja passem a votació.
13: Ja ho veig. Donar les gràcies a tots els grups polítics, suposo per aquest suport a la candidatura. És una trajectòria cultural i social molt llarga que tenim moltes ganes de celebrar amb aquest 150 aniversari que farem l'any que ve. Farem tota una programació amb el qual us animem també a conèixer-la i també a formar-ne part, val? Perquè creiem que serà un projecte cultural, social i educatiu també que implicarà i impactarà a dintre de Manlleu. Llavors, per nosaltres és important això, que en sigueu coneixedors i donar-vos les gràcies per aquests suports per la candidatura.
6: D'acord. Gràcies, Irene. Doncs ara passem a votació. Visca la cultura i visca el Teatre Centre. Doncs, vots en contra, abstencions, vots a favor. S'aprova, doncs, per unanimitat aquest suport.

0: Doncs endavant i ja tenim el primer pas. Passaríem doncs al punt 15, que agraï tots els que heu assistit a la sessió plenària per part doncs, de l'associació també. El punt 15 és adhesió al manifest del Consell Nacional LGTBI amb motiu doncs, del 17 de maig, Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia 2026. Eva.
1: Gràcies, alcalde. Avui presentem la proposta d'adhesió al manifest del Consell Nacional LGBTI amb motiu del 17 de maig, Dia Internacional contra la LGBTI-fòbia. Em sap greu que sempre ens arriba molt just i anem un mes tard. Aquest dia ens recorda que tot i els avenços assolits, la LGTBI-fòbia continua existint. Encara hi ha persones que pateixen discriminacions, insults o agressions pel fet de ser qui són o d'estimar qui estimen. Davant d'aquesta realitat, les institucions no podem ser indiferents. A Manlleu volem continuar sent un municipi que defensa la igualtat, el respecte i la convivència. Una ciutat on totes les persones puguin viure amb llibertat i seguretat, independentment de la seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere. L'adhesió a aquest manifest és un gest institucional, però també és un compromís per continuar impulsant polítiques d'igualtat, sensibilització i prevenció de qualsevol forma de discriminació. Per tot això, demanem el suport d'aquest plenari perquè Manlleu reafirmi una vegada més el seu compromís amb els drets humans, la diversitat i una societat més justa i inclusiva. Gràcies.
0: Gràcies, Eva. Doncs intervencions. Començarem per part d'Aliança.
2: Sí, bona tarda. Jo, si això fos una moció, votaria abstenció. Donaré suport, Donaré suport. Però encara aquesta setmana estava llegint dades de que el 30% de les infraccions penals per delictes d'odi vinculats a l'orientació sexual hi ha un 30% que queden sense aclarar. Aquestes adhesions, manifestos i mocions els introduiria una mica al tema penal. Que és el que potser manca de que encara hi hagi tot això, que potser el sistema penal no està prou encara ficat per penalitzar tot això, perquè són dades que he llegit aquesta setmana encara, però tot i amb això ens hi adherim.
0: Gràcies, Gerola, ho compartim. Per part de la necessitat de la gent, la CUP sí que em sabia demanar torn i després socialistes, endavant.
3: Hola, bona tarda, gràcies alcalde, bona tarda a tothom. Doncs des de la CUP evidentment ens adherim al manifest per mostrar el nostre suport al Consell Nacional i a tota la comunitat LGTBI, en aquest cas en el motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. El manifest fa referència al 17 de maig, dient que es commemora el Dia Internacional, però nosaltres també volíem des de la CUP aprofitar per felicitar tota la comunitat, ja que just aquest diumenge passat, el 28 de juny, vam omplir els carrers de banderes i proclames per commemorar també el Dia Internacional de l'Orgull. Llavors, des de la CUP tenim clar que la lluita per l'alliberament sexual i de gènere forma part de la història del nostre país i que aquesta lluita només té sentit si va lligada a la defensa universal de la dignitat humana, de la justícia i de la llibertat dels pobles. Un cop més reivindiquem que el poble català és plural, és divers i que ens cal erradicar les discriminacions i les agressions, sobretot aquests col·lectius. Com bé diu el manifest, reafirmem el nostre compromís amb la igualtat, amb la dignitat i amb la diversitat com a valors essencials d'una societat democràtica, plural i diversa. No hi haurà democràcia plena mentre existeixi la por, l'odi i la discriminació contra aquestes persones. Gràcies.
0: Perfecte, gràcies per part de socialistes.
4: Bé, bona tarda. Aquest manifest ens recorda any rere any, perquè ja és un continu, que els drets no cauen del cel, sinó que, com diu el manifest, doncs fa unes quantes dècades que l'homosexualitat va deixar de ser considerada una malaltia. Tot i això, encara avui pesa un gran estigma sobre les persones del col·lectiu trans i fins i tot fa pocs dies doncs, omplien els diaris i les xarxes el debat al voltant de les teràpies de conversió. Cada avenç social en aquest sentit doncs, ha estat possible gràcies a persones que van decidir plantar cara a la por, a la discriminació i a la invisibilització. Per això avui doncs, també voldríem reivindicar doncs, la seva memòria i reafirmar-nos en aquest compromís perquè mentre hi hagi algú que sigui insultat, qüestionat, discriminat per la seva orientació sexual, la seva identitat o la seva expressió de gènere, i mentre aquests discursos d'odi doncs, intentin fer-nos retrocedir pel que fa a drets, doncs no podrem donar cap dret per garantit. Per tant, creiem que defensar els drets de les persones del col·lectiu LGTBI doncs, i desplegar polítiques que vetllin per que es respectin aquests drets doncs, és defensar tan, una cosa tan senzilla i tan complicada alhora com és una societat més lliure i més justa per totes i tots. Gràcies.
0: Gràcies. Doncs passaríem a... No sé si hi va ser alguna última intervenció. No? Doncs passaríem a votació d'adhesió. Vots en contra. Abstencions. Vots a favor, doncs s'aprova per unanimitat l'adhesió al manifest del Consell Nacional de LGTBI. Per tant, doncs, amb això acabaríem l'apartat C de propostes i mocions. Passaríem a l'apartat D de control de l'acció de govern. El punt 16 és donar compte dels decrets d'alcaldia de les resolucions de les regidories amb competències resolutòries delegades del número 1666 al 2139 per al període comprès entre els dies 6 de maig del 2026 al 16 de juny de 2026. No sé si hi ha cap intervenció. Recordeu que no es vota. Doncs que diré donar compte. I el punt 17, que és donar compte de les actes de la Junta de Govern local corresponents als números 18, 19, 20, 21, 22 dels dies 5, 12, 19, 26 de maig i el dia 2 de juny. El mateix, es dona compte, no es vota, no sé si hi ha cap intervenció. Per tant, doncs quedaria donat compte. I amb això doncs acabaríem el punt 16, 17 i entraríem a informació de regidories. Començaríem per la Montse Costa.
5: Hola, bona tarda a tots i a totes. Informaré doncs de dues coses. Una és el 6 d'aquest mes, el 6 de juliol, aquest dilluns vinent, doncs tenim el pas de l'altura aquí i us volia informar una mica doncs de les accions que hem portat a terme. Ja s'ha anat veient en xarxes i això, però perquè ho tinguem tots una mica més clar i de totes. A veure, les accions prèvies, hi van haver activitats el dia 30 i 31 de maig del Club Ciclista Manlleu, una taula de rodona i exposició fotogràfica de 10 rollups que es troben repartits amb diferents equipaments, samarretes de Manlleu amb el Tour que estan als aparadors dels comerços i que es van sumar a la campanya. També es va fer una comunicació per les afectacions, bustiar de totes les cases, notícia al ter.net i al manlleu.cat, vídeos a les xarxes, posts a les xarxes, reunió amb els veïns de Vista Alegre per les afectacions al seu barri, cartells als comerços i equipaments de Manlleu i avisos per l'M7, el mail a totes les empreses, i demà també sortirà el diari de Manlleu, enviar la info... evidentment també la info a través del grup de WhatsApp doncs, de l'Ajuntament. També aquí m'agradaria doncs, posar, perquè sí que va sortir a les xarxes, que el pas del Tour per Manlleu no s'han pagat, no s'han destinat diners del pressupost habitual de l'Ajuntament, sinó que s'ha posat per una aportació extraordinària doncs, de Diputació que s'ha donat a diversos, bueno, en els municipis per portar a terme doncs, bueno, totes les activitats que s'han portat. Llavors també us volia informar doncs, d'un tema que hem tingut, si em permeteu un momentet, aquest cap de setmana. Era el primer cap de setmana de l'obertura de la piscina i vam rebre algunes queixes relacionades doncs, amb l'estat de l'aigua i l'entorn, i durant aquests dies es va detectar una avaria doncs, de la bomba de cloració, una incidència que requeria una actuació immediata. Tant l'empresa com el personal municipal vam treballar conjuntament per resoldre-ho, evidentment el més ràpid possible, i mentre esperem la substitució de la bomba, que si no vaig equivocada ja serà demà mateix, el control del clor es fa manualment per garantir el bon funcionament de la instal·lació. També hem revisat i reforçat doncs, tots els protocols de control i seguiment per mantenir el servei òptim doncs, durant tota la temporada. Cal també fer autocrítica, que vist des de la perspectiva probablement no hauríem d'haver valorat o potser no obrir amb l'horari habitual, no? Doncs aquest diumenge en vistes de com teníem en aquell moment, encara no estava tot al 100% a punt. En qualsevol cas hem actuat amb responsabilitat i amb la voluntat de donar la resposta a la incidència tan aviat com ens ha estat possible. Volem destacar, a més, que aquest any, a diferència doncs, de la temporada passada, sí que disposem altra vegada novament del servei de bar, una millora que contribueix a completar doncs, l'oferta dels usuaris. També cal dir que vam anticipar doncs, l'obertura d'una setmana més de les inscripcions per fer els abonaments, per tal de que no es fessin doncs, les cues a les entrades. Recordar-vos que la piscina doncs, romandrà oberta del 25 de juny, és del 25 de juny al 6 de setembre, de 10 del matí a 8 del vespre, i a partir doncs, del 3 d'agost l'horari serà doncs, de 10 del matí a les 19:30. Gràcies.
0: Gràcies, Montse. Rafa.
6: Gràcies, alcalde. Des de la Regidoria d'Educació, informar-vos d'un parell de temes, un molt breu, que és el procés de preinscripció que hi ha hagut d'I3 fins a quart d'ESO, però també de postobligatòria, batxillerats i les escoles bressol municipals, doncs, que han funcionat amb tota normalitat i sense cap incident destacable. I d'altra banda, també informar-vos, que molts ja hi éreu i per tant ja ho sabeu, que el Consell Municipal d'Educació, antic Consell Escolar Municipal, doncs va aprovar per consens, sabeu que és aquest òrgan on aplega tota la representació de tota la comunitat educativa de la nostra ciutat, i va aprovar per consens un manifest on es recullen les demandes educatives que té la nostra ciutat. No? És un manifest on s'evidencia la fortalesa de les polítiques educatives locals, es demana poder-ho compartir, i així ho farem, amb el Departament d'Educació, els serveis territorials, amb la directora dels serveis territorials i també amb la consellera, per treballar des de la corresponsabilitat aquestes necessitats que té Manlleu, que són, sense anar més lluny, necessitat de més personal d'atenció educativa, accelerar tota la reordenació del mapa escolar de l'Institut Escola, la reivindicació de la unitat d'acció dels centres educatius de la nostra ciutat i la necessitat d'un millor finançament per l'escola concertada social, que és la que tenim al nostre municipi, més recursos per a l'acollida, una aposta més forta pel pla educatiu d'entorn, recuperant algunes figures que teníem finançades i que no tenim, i també avançar cap a la gratuïtat i la universalització del 0 a 3, també reforçant les condicions laborals del personal que treballa en aquesta etapa educativa, i també una milloria i una aposta a la formació professional. És un manifest extens que recull totes aquestes necessitats i que compartirem amb el Departament d'Educació quina és la millor manera de doncs, afrontar aquestes necessitats. Gràcies.
0: Gràcies, Rafa. Pep.
7: Gràcies, alcalde. Bona tarda. Res, només una breu informació. La propera setmana està previst, ja us ho confirmem la data, un acte d'inici de construcció del parc fotovoltaic al Magí, previsiblement el divendres dia 10. Ja us ho confirmaré per si algú vol ser-hi present. Bé, aquest seria, doncs, pot tenir la rellevància que pugui tenir doncs, posar una certa primera pedra o primera placa d'aquest parc. Però per mi la importància està en que aquest fet arriba quan estem al període informatiu del Plater, val? Que és aquest pla territorial de les energies renovables, que casualment aquest període informatiu finalitza d'aquí avui 30 dies. Amb el seu dia, fa dos mesos, el 30 d'abril, jo vaig enviar, en tan bon punt es va publicar doncs, aquest programa i el període informatiu, a tots els regidors d'aquest plenari, tota la documentació que teníem, a més, quines eren les mancances i els defectes que hi vèiem en aquest pla. Quedem totalment indefensos perquè és un pla territorial que és superior al nostre ordenament municipal, al nostre POUM. Nosaltres teníem el POUM bastant controladet perquè teníem una clàusula que a 500 metres d'un parc fotovoltaic no se'n podia construir un altre, això decau. A més, es pot anar a expropiacions per via directa, i a més, tenim en joc 18 hectàrees, 18 del nostre terme municipal. Crec, abans ha sortit d'aquí, doncs que probablement, i aquí també faig una certa autocrítica, potser moltes vegades podríem intentar ser més col·laboradors amb l'oposició, no ho nego, però a vegades també, val a dir, ens trobem en què qüestions rellevants, com pot ser una afectació de fotovoltaiques, de les quals ja deduirem les 4 hectàrees d'aquest parc, crec que no s'està prenent amb prou rigorositat aquesta qüestió. Amb el correu que jo us vaig enviar el 30 d'abril, acabava dient: resto a l'espera dels vostres comentaris per si voleu convocar una reunió amb tots els grups polítics del consistori i debatre-ho i consensuar posicionaments. Mentrestant, des de l'equip de govern iniciarem els primers contactes, i així ho estem treballant. Gràcies.
0: Gràcies, Pep. Eva?
1: Us informo dels propers actes. Aquest dijous a les 7, dijous 2 de juliol, als Jardins de Can Puget hi haurà l'acte commemoratiu dels 60 anys de la Flama del Canigó. El mateix dijous comença el cicle de cinema a la fresca, que com els últims anys es fa a la terrassa del Casal Boira Baixa. Els divendres, tot el mes de juliol, hi ha la ballada de sardanes a la plaça Fra Bernadí, i també a partir d'aquest divendres i durant tot el cap de setmana hi ha les festes del barri Vilamirosa.
0: Gràcies, Eva. Lluïsa?
8: Sí, gràcies, alcalde. Jo informar molt breument i donar informació addicional del tema de mobilitat pel tema del tour. D'entrada, comentar que ha estat un treball molt transversal amb moltes àrees diferents, amb l'àrea d'esports, amb l'àrea de serveis territorials, amb la regidoria de comerç, que els comerciants han engalanat els seus aparadors perquè la ciutat estigués molt més maca, i llavors mobilitat també, evidentment, és una tasca de policia. El tancament dels carrers des de les 11 del matí fins a les 5 de la tarda. En principi la rua està prevista que comenci a passar pues, cap allà a la 1, em sembla que és una hora i mitja més o menys prevista de rua, i se suposa que la càpsula arribarà a Manlleu a les 2:50 si porten un bon ritme. Si porten un ritme més fluix seran 10 minuts més tard. Vull dir que realment van molt a la idea, no és

se'ns comuniqui pues que arriba tant la rua com la càpsula, aquests dos passos també quedaran tancats. A dir-vos això, no? Tota la feinada que s'ha fet a nivell de comunicació, i dir-vos que, bueno, que en principi hi ha gent, i això suposo que vosaltres també ho heu palpat pels carrers, pues que està molt content que el Tour passi per Manlleu, perquè serà un dia històric per la nostra població, però també hi ha gent, doncs, que considera que els inconvenients que això li proposa, pues que no, millor que no hagués passat el Tour per la nostra ciutat. Tot evidentment és molt... Tot evidentment són coses es poden acollir i són benvingudes, però l'únic que nosaltres demanem, doncs, és això. Primer, donar les gràcies a tothom, demanar disculpes per aquella gent que representi, doncs, un gran inconvenient, el fet del pas pel Tour, i convidar-vos, com no, a gaudir d'aquest dia, sortir al carrer i, evidentment, doncs, viure-ho amb tota la il·lusió que des de l'Ajuntament s'ha pogut allò organitzar. Perdoneu, ara això seria la informació de regidoria, i ara m'agradaria fer una reflexió, no ja tant com a regidora, sinó com a portaveu de tot l'equip de govern. I és una reflexió que m'agradaria que féssim tots plegats d'una manera tranquil·la i pausada, perquè en aquest plenari es van viure situacions molt complicades mesos enrere. La política municipal és probablement la política més propera a les persones. Aquí no parlem de grans titulars ni de debats llunyans. Aquí parlem dels nostres carrers, de les nostres entitats, dels nostres treballadors públics i dels projectes que han de marcar el futur de Manlleu. Fa mesos, amb aquest Ajuntament, es va impulsar un projecte estratègic per al municipi, la futura illa de coneixement, vinculada al projecte T-Hub, un espai pensat per generar oportunitats, innovació, formació i futur per a Manlleu. Com qualsevol actuació d'aquesta naturalesa, va requerir la tramitació d'un expedient d'expropiació, previst ja dins del projecte, amb la intervenció dels tècnics municipals, dels serveis jurídics i dels professionals responsables de garantir que totes les actuacions estiguessin ajustades a la legalitat. Fins aquí havia de ser un expedient administratiu que podia ser objecte de debat polític, com qualsevol altre. Durant mesos, amb aquest mateix ple, davant dels ciutadans de Manlleu i també a través dels mitjans de comunicació, es van formular acusacions extraordinàriament greus. Es va parlar d'una operació opaca. Es va insinuar que es feien servir diners públics per afavorir familiars. Es va posar en dubte la imparcialitat de l'expedient. Es va qüestionar la feina dels tècnics municipals, dels juristes, dels professionals que hi havien treballat, i, en definitiva, es va traslladar a la ciutadania la idea que darrere d'aquell projecte hi havien interessos ocults. I no només això. Aquelles acusacions no es van quedar només amb el debat polític. Es van portar als mitjans de comunicació i, fins i tot, es va decidir traslladar-lo a l'Oficina Antifrau de Catalunya. Avui ho sabem, avui sabem que aquelles acusacions no van ser certes. I no ho diem nosaltres. Ho hem conegut perquè està publicat als mitjans de comunicació de la nostra comarca, on s'ha informat que en un acte de conciliació prèvia a una querella, la senyora Marta Moreta es va retractar de les acusacions formulades i va reconèixer que eren falses. Això és un fet objectiu, no ho diem nosaltres, i és sobre això el que pensem que en aquest plenari hem de reflexionar. Perquè el problema ja no és únicament el perjudici causat a una fundació centenària que forma part de la història de Manlleu. El problema és el mal que es fa a les institucions en general i a les entitats del nostre poble. Perquè quan un regidor afirma reiteradament que un expedient està manipulat o que hi ha interessos il·lícits, molts ciutadans acaben pensant que tot l'Ajuntament funciona així. Independentment de la ideologia de cadascú, hauríem de compartir un principi que és molt senzill. En política no tot s'hi val. Per això entenem que uns fets d'aquesta gravetat no poden quedar sense una resposta institucional. Per coherència amb els principis que han de regir l'exercici de la representació política, considerem que la senyora Moreta hauria d'assumir les responsabilitats polítiques que deriven de la

0: seva actuació. Això passa, segons el nostre entendre, evidentment, per demanar disculpes públiques en aquest mateix ple i retractar-se de manera clara amb els mateixos mitjans on es van formular aquelles acusacions. No plantegem aquesta petició des de l'afany de confrontació ni de la desqualificació personal. La fem perquè creiem que la credibilitat de les institucions també es protegeix assumint els errors quan aquests es produeixen, i això és el que ha passat, entenem, amb aquesta situació. Rectificar no debilita la política, al contrari, l'enforteix.
1: Gràcies, Lluïsa. Doncs amb això acabaríem el torn d'informació de regidories. I per tant, doncs, passaríem al punt 19 de precs i preguntes. Recordeu que són 4 preguntes o precs per grup, 8 minuts en total. Entenc que tothom preguntarà, farà precs, sí? Doncs per part d'Aliança, sisplau.
2: Sí, jo. Jo vull fer un d'allò perquè no m'he trobat més d'una. Hi ha diversos ciutadans que m'han demanat el mateix, que tenen plaça de minusvàlids. N'hi ha un en concret que té dos fills que són molt discapacitats. I és un noi marroquí que es diu Mahmoud Ainaiza, que si voleu investigar sabreu què és verídic, que m'ho va explicar i m'ho va ensenyar. Aquest senyor diu que no té cap opció d'aparcar el cotxe a la plaça de minusvàlids, de dues que n'hi ha. Diu, l'haig de deixar, però cap dia, cap dia. La pregunta és, es pot fer com a Barcelona, per exemple, en casos com aquest senyor, que es veu que n'hi ha un preia, posar la matrícula, que tingui la plaça reservada per ell? És possible fer això? Perquè el vaig veure molt preocupat. Després, un altre tema és el tema de quan es treu la resta els dimarts. Hi ha molta gent que té gats que estan molt emprenyats, així ja ho dic ràpid. Perquè diu que, i ara amb aquesta calor, clar, diu, no la podem treure cada dimarts. S'està provocant un incivisme, perquè ho estan llançant a les papereres, i jo ho sé perquè ho he vist. Es podria modificar això, que es pugui treure cada dimarts, en vez de les 20 vegades a l'any, fer aquesta petita modificació? Només tinc aquestes dues preguntes. Gràcies.
1: Gràcies, Riarola. Per part de la gent de Manlleu.
3: Gràcies, alcalde. Bona tarda. Bé, en primer lloc, el grup municipal Argent de Manlleu volem manifestar la nostra satisfacció pel pas del Tour de França pel nostre municipi, com bé ha dit la regidora. Creiem que és un dels esdeveniments esportius més importants del món i una oportunitat extraordinària de projecció de per Manlleu, i motiu al qual hi donem tot el suport. Precisament perquè compartim aquesta il·lusió, creiem imprescindible que la ciutadania coneixi amb total transparència tant els recursos rebuts com el cost real que haurà suposat l'organització de l'esdeveniment. Havent comprovat que la Diputació de Barcelona ha concedit una línia de suport econòmic als municipis, entre els quals hi figura Manlleu, formulem les següents preguntes. Quin és l'import exacte que ha rebut l'Ajuntament, procedent de la Diputació de Barcelona, i quines actuacions concretes el destinarà? Així mateix, quin serà el cost de l'Ajuntament, incloent-hi les despeses de seguretat, personal, mobilitat, logística i comunicació, detallant quina part queda coberta per les administracions i quina s'haurà de finançar amb recursos propis. I la segona pregunta seria, sabent que el suport de la Diputació no es limitava a l'asfaltatge, però vista la necessitat de millora d'algunes de les vies de la ciutat, quin serà el llegat real que deixarà el Tour de França a Manlleu en forma d'infraestructures, actuacions urbanístiques o beneficis permanents pels veïns i veïnes, més enllà de l'impacte mediàtic de la jornada? Gràcies.
1: Sí, per part de... disculpa, sí, Rossend.
4: Gràcies, alcalde. Jo faré una pregunta. El passat 12 de juny es va publicar a la web i a les xarxes de l'Ajuntament l'impuls d'una trobada de reconeixement adreçada exclusivament a l'alumnat de batxillerat de la Salle de l'Antoni Pous, que finalitzava la selectivitat. Des del nostre grup municipal considerem que la gestió d'aquest acte ha estat, creiem, que mal plantejat. L'educació és un assumpte cabdal per al municipi i un assumpte de tots, tal com s'ha demostrat amb l'Institut Escola. Creiem que una proposta d'aquest tipus hauria pogut ser molt més enriquidora si s'hagués fet partícip per l'oposició. Per tot això demanem, va assumir l'Ajuntament el cost econòmic d'aquesta trobada i per quin motiu no es va comunicar als grups de l'oposició que podien aportar idees a aquesta proposta? D'altra banda, considerem que el disseny d'aquest acte suposa un greuge comparatiu inadmissible que exclou la majoria de la comunitat educativa del postobligatori del nostre municipi. Si analitzem les dades d'escolarització física a Manlleu, la realitat és incontestable. Durant el curs 24-25, El batxillerat ha mantingut una línia estable amb 215 alumnes. En canvi, la formació professional segueix una clara tendència a l'alça, registrant 580 alumnes. Matriculats aquest mateix curs, impulsat sobretot pels cicles industrials mecatrònics i els de l'Institut Antoni Pous en... en sociosanitaris, disculpeu. Totes aquestes dades són fonts de l'IDESCAT i de l'Observatori Socioeconòmic d'Osona. Això significa que els alumnes de cicles formatius, tant de grau mitjà com de grau superior, representen gairebé el 73% del total d'estudis postobligatoris a Manlleu. Deixar-los fora d'aquest reconeixement institucional és donar l'esquena a la realitat educativa i econòmica de la nostra ciutat i pot interpretar-se com una acció amb un cert biaix o finalitat electoralista, orientada només a un perfil de joventut que votarà properament. Com a crítica constructiva de cara al futur, demanem a l'equip de govern que si es torna a realitzar una iniciativa d'aquest tipus, es reuneixi prèviament amb l'oposició per aportar idees i sobretot es reconegui el mèrit de la totalitat dels estudis postobligatoris, incloent els de cicles educatius de Manlleu, donant a la formació professional el lloc i prestigi que les mateixes dades municipals demostren que es mereix. Gràcies.
1: Per part de la CUP, sisplau.
5: Hola, bona tarda de nou. Jo faré dos precs i en Lleonard farà dos més. El primer prec que volíem fer des de la CUP doncs, és una mica en la línia del que comentava ara en Rossend. I bueno, volíem començar felicitant els estudiants de sisè de primària, els de quart d'ESO i els de segon de batxillerat que s'han graduat recentment. Tots ells ara estan tancant una etapa amb el final de curs i començaran una de nova. Bueno, pues nosaltres els volíem doncs, desitjar molts encerts i malgrat no hem pogut estar a la foto perquè no ens hi han invitat, des d'aquí els volíem desitjar molta sort en el futur. Però també volíem aprofitar aquesta intervenció per demanar que es destinin més recursos per tal de que la biblioteca municipal disposi de més personal i puguin ampliar l'horari, especialment en aquestes èpoques d'exàmens. I així potser els estudiants hauran d'evitar desplaçar-te als altres municipis per tal d'estudiar i preparar els exàmens. Aquest seria el primer prec. I el segon prec fa referència a l'obertura de la piscina d'estiu. 12 de juny, Montesquieu. 15 de juny, Roda de Ter, Torelló, Sant Pere de Torelló. 20 de juny, Muntanyola, l'Esquirol, Tavertet, Sant Quirze de Besora, Pic. 22 de juny, la piscina del tennis de Manlleu. Però resulta que no ha estat fins al 25 de juny que s'ha obert la piscina municipal d'estiu de Manlleu. Des del nostre punt de vista, tard, massa tard. En una junta de govern que es va fer a l'inici de juny, des de la CUP ja vam comentar a l'equip de govern que estaria bé obrir la piscina d'estiu abans d'acabar el curs escolar, per tal de que les escoles i els instituts de Manlleu en poguessin fer ús els últims dies lectius. Va resultar ser que aquell dia, en aquella junta de govern, insisteixo, a principis de juny, ningú sabia res de la data d'obertura de la piscina, i va acabar passant que els centres d'educació es van haver de buscar la vida. Alguns van recórrer a la piscina del tennis, privada. D'altres fins i tot es van desplaçar a la piscina de Torelló. Ja sabem que en el contracte marca com a data d'obertura de la piscina el 25 de juny. Però, un cop més, des del nostre punt de vista, la mala planificació fa evident que l'equip de govern no és capaç de preveure i adaptar-se a les necessitats de la població. Tenint en compte que el canvi climàtic és una realitat i que cada cop la calor ens vindrà més d'hora i amb més intensitat, considerem que és primordial que l'obertura de la piscina d'estiu s'avanci. I això creiem que és previsible i fàcilment realitzable. A més, aquest any hem viscut una onada de calor que estava més que anunciada amb antelació. Des del nostre punt de vista creiem que es podia haver previst. D'altra banda, també en previsió considerem que cal replantejar si l'aforament actual compleix amb les expectatives de la població, tenint en compte la tendència del canvi climàtic. Creiem que cal planificar pensant en un futur immediat i en funció de la nova realitat que ja tenim a sobre.
1: Sí, Lleonard.
6: Gràcies, alcalde. Bé, Una sobre... Bueno, que ara també s'ha acabat el curs, però sobretot s'està es planifica el curs següent. Volem demanar quina serà l'autorització de l'edifici de l'antiga biblioteca pel proper curs, per part de la Universitat de Vic. Fa uns mesos se'ns va dir que s'havien après les negociacions i ens agradaria saber en quin punt es troben. S'ha aclarit quin ús es farà d'aquest espai per part de la universitat el curs vinent? Recordem que és una qüestió encallada des del 2022 i que s'hi han abocat a fons perdut i sense cap mena de retorn alguns milers d'euros. Des de la CUP reclamem, novament, que l'Ajuntament reclami compensacions econòmiques a la Universitat de Vic per incompliment flagrant del contracte. I la segona qüestió és més una reflexió global. Acabem d'aprovar una moció de suport a la candidatura del Teatre Centre a la Creu de Sant Jordi. Parlem d'una entitat històrica que enguany compleix 149 anys de vida, història, arrelament al municipi. Dissabte passat celebràvem el 40è aniversari de la Penya Flamenca. Fa ben poc els 30 anys de l'agrupament Escolta Arrels, formant infants i joves en el lleure i els valors per la transformació social. També aquest any Festa Jove farà 25 anys. El Cor de Noies Nàiades també en farà 25. I, com ha dit l'Eva, celebrem els 60 anys de la Flama del Canigó, promoguda i impulsada, recordem-ho i valorem-ho, per gent de Manlleu i de la Catalunya Nord, que són, a més, els que iniciaren el tradifoc. El Serpent també bufarà espelmes, la 20a edició, el mateix que l'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Puig. Segur que em deixo alguna. Aquest és el teixit associatiu de Manlleu, que és, ha estat i és molt important, viu i ric. Potser algú m'ho heu sentit, però us convido a resseguir els noms de les associacions actives al tombant del segle XIX i fins al 1936 de l'exposició permanent del museu. Impressiona el nombre i la varietat per un poble que en aquell moment no arribava ni a 10.000 habitants. Bé, des de la CUP volem posar en valor, avui més que mai, la força que aquestes associacions donen a la nostra comunitat. Les entitats són espais on la ciutadania participa, s'integra i s'organitza. Són espais d'autoorganització que generen cohesió social i que obren debats que enriqueixen la nostra convivència. Sense elles, Manlleu seria diferent i, sens dubte, un lloc pitjor. En aquest sentit, ens agradaria recordar que el paper de l'administració local respecte al teixit associatiu hauria de ser sempre de l'acompanyament i assessorament, i no de l'obstaculització amb traves burocràtiques o retallades econòmiques, com hem viscut en aquesta legislatura. Molt sovint les entitats no demanen grans subvencions. El que necessiten és que la institució no els giri l'esquena i els posi les coses fàcils per poder fer la seva activitat en llibertat. Perquè la cultura i el teixit popular es fan des del carrer i des de la gent. Moltes felicitats i sobretot gràcies per ser-hi i fer poble cada dia. Llarga vida a totes les entitats manlleuenques. Gràcies.
7: Gràcies per part dels socialistes. Bona tarda de nou. Jo faré una pregunta una mica amb la línia del que he demanat als passats plens. Avui acaba el termini de presentació de sol·licituds sobre la regularització extraordinària de l'Estat, un procés que pretenia donar resposta, no, a una realitat social, econòmica i probablement en d'altres aspectes, doncs, complexes. Sabem que s'han denegat diferents expedients d'informes de vulnerabilitat i, per tant, que hi ha persones que no han pogut accedir a aquesta regularització. La pregunta és molt concreta. Quina alternativa planteja l'Ajuntament per a aquesta gent que seguirà vivint amb nosaltres? Gràcies.
8: Sí, Aida.
9: Bé, en aquesta sessió plenària crec que ens veiem obligats o ens sentim interpel·lats a fer menció al pla de barris. Ahir a les 10 de la nit vam rebre un correu informant-nos de la inclusió per urgència al ple d'avui d'un punt amb tanta transcendència econòmica i estratègica com és la sol·licitud d'un pla de barris. Adjunt un mapa i res més. Avui se'ns comunica que no es té tota la documentació i que es retira el punt, que se'ns convoca, per una banda, una reunió per explicar-nos aquest pla de barris, del que fins ara només hem tingut coneixement a través del que s'ha publicat als mitjans de comunicació i el mapa, i que d'altra banda se'ns convocarà doncs, a un ple extraordinari la setmana que ve, que encara no sabem res de res més. Jo no sé com acabarà aquest pla de barris, però crec que sé com comença i és com una xapussa. Perquè el que veiem doncs, són presses, poca comunicació, poca transparència, cap consens social i polític, més enllà d'una enquesta que anava corrent per allà pels no sé, els canals de l'Ajuntament. Per tant, el que voldríem demanar a l'equip de govern doncs, és una reflexió profunda i més serietat davant d'un projecte tan destacable per la inversió i per l'impacte que pot suposar a la ciutat i que, a més, condicionarà fortament el pressupost municipal dels propers anys. Gràcies.
1: Sí, Moreta.
10: Sí, gràcies. Avui voldríem parlar del teatre, aprofitant que hi havia la gent del Teatre Centre avui aquí. Durant molts anys el Teatre Centre ha viscut molt temps d'obres, de fet des que es van iniciar les obres fins avui han passat 20 anys, es va començar el 2006 i ara estem al 2026, el 2018 es va inaugurar, però de fet les obres de la quarta fase no estan fetes. Per tant, el que volíem demanar aquí és com està pensat que s'acabin aquestes obres de la quarta fase, perquè sabem que la primera fase era senzilla d'explicar, que era l'estructura exterior, la segona va ser condicionar la sala gran i l'escenari, la tercera va ser la fase dels soterranis, dels camerinos, dels lavabos, del vestíbul, i la quarta comporta aquesta adequació d'interior de les sales d'assaig i l'estructura de muntatge i desmuntatge també. I per tant el que ens trobem en aquest moment és que només tenim les estructures de formigó i els tancaments exteriors i per tant falta tot l'altre, falten els envans, falta l'aïllament acústic, falta la instal·lació tècnica, la climatització, etc., l'il·luminació, etc. Aquesta actuació, i parlo de ja fa un temps, estava prevista amb un cost aproximat d'uns 400.000 euros, que segurament ara deu pujar una miqueta més, i voldríem saber com tenen pensat l'equip de govern poder fer aquesta actuació d'acabar aquesta quarta fase, amb quins diners, amb quin pressupost tenen pensat fer-lo, i espero que no em respongui que amb el pla de barris, perquè un pla de barris primer s'ha d'aprovar i després són 5 anys, per tant esperem no sigui aquesta la resposta d'això. Amb tot, pensem que estem a 11 mesos d'unes eleccions municipals i tampoc tenim les bases de com es regularà tot el Teatre Centre, per tant m'agradaria que em pogués fer una mica d'explicació. I aprofito, perquè no tinc el meu company i per tant faig la quarta pregunta, voldríem saber també que en aquest acord de govern d'Esquerra i de Junts es va fer un acord de governabilitat que deia que una de les coses més importants era obrir l'oficina d'habitatge. A hores d'ara tampoc sabem res d'aquest tema, no sabem si s'ha avançat, si no s'ha avançat, si està previst per quan, l'acord deia durant el 2026, i com que és un tema que tampoc se'ns ha explicat a cap comissió, també volíem saber a veure com estava aquest tema.
1: Gràcies. Doncs bé, començarem a respondre. Montserius, si vols, comença tu.
11: Sí, gràcies i bona nit a tothom. Respecte a la sorra de gat, per poder canviar aquests vincles caldria canviar l'ordenança, cosa que ni és imminent ni automàtica, vale? Per tant, ara mateix és difícil. Suposo que saben, la gent que té gats també poden tirar-ho dintre les bústies de tèxtil sanitari, el que passa que ho comptabilitza també, evidentment, dintre aquests aquests, i després sempre tenen l'opció de xelleria, de portar-ho, si estan, bueno, no sé, molt apurats, doncs poden anar a la deixalleria a deixar-ho. Es pot plantejar de modificar aquest valor, però fins que no es canvia l'ordenança, evidentment ara mateix és com bastant difícil. També hi ha cada cop més sorres biodegradables, hi ha compostables, etc., que hi ha alternatives, diguem-ne, més sostenibles, no?, que la sorra habitual o usual. Però vaja, bueno, podem plantejar-nos canviar-ho, però fins que no es canvi l'ordenança, doncs ara mateix és una miqueta difícil. Gràcies.
1: Gràcies, Montse. A veure, següent pregunta, anirem... Pel que fa a les despeses de subvencions del tema del TUR, si et sembla que farem sac, us contestarem per escrit, perquè això hi ha tot un reguitzell de coses. Si et sembla, inclús la regidora, que avui no està aquí, està connectada telemàticament, i ha dit, escolta, digue-li que ja li contestaré per escrit, no hi ha cap problema, i li facilitarem. Piscina d'estiu, si et sembla, Montse.
12: Bona tarda. A veure... Es proposa bueno, fer constar que l'obertura de la piscina municipal s'ha dut a terme en el marc doncs, del contracte de servei vigent, el qual incorpora una pròrroga d'un any i es va iniciar l'exercici anterior, amb l'objectiu de facilitar i garantir la tramitació de tota la burocràcia administrativa. En el seu moment, les dates d'obertura es van establir atenent els criteris com les temperatures habituals i les sèries històriques disponibles. Tanmateix, i considerant l'avançament progressiu de les onades de calor, es preveu la possibilitat d'anticipar la data d'obertura de cara a l'any vinent, coincidint amb la nova licitació del contracte de servei. Cal assenyalar també que, malgrat haver valorat aquesta opció per a la present temporada, no ha estat possible materialitzar-la per manca d'efectius o infraestructura de l'empresa adjudicatària. Igualment, també convé remarcar que el nombre d'empreses que presten aquest tipus de servei de gestió de piscines d'estiu també és limitat. D'altra banda, es manté el compromís de servei amb un calendari que abasta entre el 25 de juny i també el 6 de setembre, cosa que alguna altra piscina doncs, tanca a final d'agost. Vull dir que la setmana també s'allarga per darrere. En un altre ordre de coses, vol també deixar expressament constància que el plantejament sobre una possible obertura anticipada de la piscina no respon ni a cap escrit, ni sinó que és fruit d'un treball quotidià de la responsabilitat pròpia de la gestió municipal i del servei cap a la ciutadania. Va ser una reflexió i un treball previ plantejat i elaborat des del Servei d'Esports. Gràcies.
1: Gràcies, Montse. Teatre. No sé com ho voleu fer, Eva i Pep, com vulgueu. Comences, Eva?
13: Sí. El tema teatre tenim, és això, falta la fase 3B per acabar. Tenim el projecte, tenim el pressupost, fa anys, ve del mandat passat. Com sabeu, en aquest mandat ha estat difícil trobar el pressupost com per tirar-ho endavant, i sí que forma part del projecte de Pla de Barris. Per l'equip de govern és una prioritat poder acabar el teatre. Per tant, ara, això, no? Provem. Si ens aproven el Pla de Barris, doncs tindrem el pressupost per poder-ho acabar, i esperem que així sigui. Pep, no sé si vols afegir algun tema.
1: Doncs si et sembla, ho lliguem. Sí, endavant.
14: Gràcies. Bé, sí que és veritat. Doncs, ahir en principi doncs, volíem traslladar aquest punt d'urgència, perquè realment tenim aquesta urgència tal com us hem manifestat a Junta de Govern. Bàsicament perquè ens sembla que aquesta hauria de ser l'oportunitat, donat que l'any passat, no teníem les condicions principalment econòmiques per presentar-nos, i a més la informació que tenim és que l'any vinent doncs previsiblement la convocatòria sortirà després de l'estiu, fet que se'ns en va excessivament enllà pel que pensem com a equip de govern. Exposat això, potser sí, si des del punt de vista vostre del que us vaig facilitar ahir, comença com una xapussa. Jo no sóc aquí per valorar si aquesta expressió s'ajusta al que serà el pla de barris, no? És una opinió vostra de, com a grup o com a nivell personal. Està previst, ho haig d'acabar de lligar amb la consultora, perquè crec que és la consultora ha de ser qui ha de fer la presentació. Nosaltres a nivell polític evidentment hem decidit una àrea d'actuació. Vam tenir una reunió amb el Carles Martí, el comissionat, exacte, amb la Diputació de Barcelona, a més amb els seus tècnics, i en cap moment, com a mínim, el plantejament que els hi va fer, havent de complir els requisits i els coeficients que et ponderen per tal d'assolir el pla de barris, i a més la condició inequívoca d'uniformitat de l'àrea d'atenció especial, vam prendre la decisió de centrar-ho en el que és Dalt Vila, Baix Vila i una part del barri nou, prenent com a eix el passeig del Ter, passeig Sant Joan, i d'aquí la integració de Manlleu cap al riu. I si voleu, trasllado alguns dels aspectes que us explicaran la setmana que ve, quan us convoquin, que també hi seran els tècnics, i vosaltres podreu fer les vostres aportacions. Però parlo, per exemple, d'una regeneració de l'edifici de Camp Mataró, que que ens ha estat reclamat per nombroses entitats disposar d'aquest espai, tant el que comporta perquè està al cantó del riu, com a més el propi edifici en si. Com pot ser la millora d'accessibilitat de l'espai públic, sobretot del Baix Vila, on per exemple una persona que tingui problemes de mobilitat o un cotxet no pot passar per les voreres d'aquesta ciutat, on tenim una escola que a més amb més de 600 alumnes, que té uns determinats problemes d'accessibilitat. Com pot ser la rehabilitació de l'ESBAT o la cooperativa que hi ha aquí al costat, que és un equipament municipal que li podrien donar un excel·lent ús. Com pot ser la renovació i finalització del teatre municipal, que segurament, com que fa temps que no és regidora, el senyor Amboreta, deu tenir els números més antics, els meus, actualitzats. La data de la setmana passada és 1.144.838 amb 53 euros, val? No 400 i pico, sembla ser que la inflació deu pujar. Com pot ser la rehabilitació de Can Puget, que a més és un edifici emblemàtic de la nostra ciutat i crec que també mereix donar-li tot la utilització que pugui ser. I estic parlant només d'àrees de actuació urbanística, o com pot ser intentar endreçar també la part del canal perquè forma part del patrimoni important. Si ens anem a actuacions de medi ambient, creiem que la naturalització i millora del passeig del Ter és una part fonamental d'aquest nostre projecte, la millora de la biodiversitat i resiliència climàtica, tot això òbviament està corresponent a partides, i a més hi ha una part també molt important que és tot l'entorn del Museu del Ter. I m'he deixat a la part urbanística, sobretot la part que toca el passeig del Ter, com pot ser Torrent Magí, com pot ser l'entorn del museu, com pot ser el carrer Sant Martí Xic, com pot ser la peatonalització i plataforma única del carrer Sant Domènec, com pot ser el carrer Sant Ferran. Creiem que són actuacions centrades a la nostra vila que mereix aquest tipus d'actuació. I m'aniré a la tercera pota que té el pla de barris, que són les actuacions de dinamització sociodemogràfic, com pot ser l'impuls d'espais de convivència, com pot ser programa d'integració a les famílies i a les escoles, i penso sobretot en la integració de les dones, val? Com pot ser una millora dels espais esportius del passeig del Ter, que a més fan una feina, creiem, cap a una part de la ciutadania que potser no té accés a determinades instal·lacions que comporten una certa quota, com pot ser un equipament d'activitats a escoles de noves oportunitats, val? O com pot ser un impuls de fires i mercats juntament amb l'economia del paisatge de Manlleu, o la dinamització dels eixos comercials turístics entre el centre Vila i el passeig del Ter.
1: Gràcies, regidor de Madrid. Després ara jo contestaré diverses preguntes. Per exemple, el tema de les places de minusvàlids és quelcom que no contempla l'ordenança nostra actual de minusvàlids, el fet de posar matrícula. Això fa anys hi va haver se'n va parlar, s'hauria de fer una modificació, crec que és del reglament, de de les, inclús que queden les mateixes càrregues, descàrregues dels minusbytes, hi ha una regulació, hi ha una ordenança que això ho contempla, s'hauria de revisar, se'n pot parlar. Sí que és veritat que sempre que hi ha això, per exemple, a Barcelona té un cost fer això, és a dir, acabes pagant com una plaça d'aparcament. Se'n pot parlar. També és veritat que s'ha d'anar en compte, i allò sempre que es fa és que quan hi ha una petició, policia i em sembla que serveis territorials van allà i avaluen si realment hi ha prou places d'aparcament per minusvàlids per residents que tenim que tenen 37 minusvàlids. L'altra cosa és que pugui venir doncs, a qualsevol persona i que ve de fora i que pugui ocupar, evidentment la pot ocupar. Però en principi estan bastant equilibrades. Digui si et sembla aquesta persona, aquest ciutadà, que es dirigeixi, doncs, en aquest cas, potser jo diria serveis territorials i se'n parla, no hi ha problema, es pot avaluar el seu cas. Vale? Després, l'acte de batxillerat. Ho lamento si ho veu entendre com un acte partidista, perquè va ser una qüestió organitzada a nivell de... doncs, amb poca antelació, perquè això va ser una cosa, Eva, que ho vam preparar aquella mateixa setmana. En principi em sembla el mateix dilluns, i de fet va ser molt ben acollit en quant als estudiants. I es va fer perquè, doncs, realment, evidentment, no traiem el mèrit a tots els estudiants, ja sigui d'FP o qualsevol, però sí que, doncs, donada doncs, tota la pressió, inclús mediàtica, que se'ls aplica, que surten a la televisió, que els estudiants de selectivitat, que han d'estudiar, doncs ens va semblar que, a més, aquí a Manlleu, que tenim dos instituts i que hi ha molta canalla que no es coneixen quan acaben a batxillerat, ens sembla que és una iniciativa que, a més, no només estem contents de com va anar, sinó que el que volem és consolidar-la. Si hi ha altres tipus d'iniciatives d'aquest estil, evidentment se'n pot parlar, però comprendreu doncs, que al final doncs, són accions de govern que no les anem planificant, com poden haver-hi altres actes i ja ho sabeu, normalment surten en agenda doncs, de l'Ajuntament o es van comunicant, però és un acte doncs, que va anar molt bé i que el jovent doncs, va estar molt content i ho vam organitzar conjuntament amb jovent. Des d'alcaldia amb jovent. Tema dels informes de vulnerabilitat. Andreu, no sé, vas demanar un dret d'accés, tens tota la informació, entenc que et dones per contestat, perquè al final ja ho tens, ja ho teniu, i si no, doncs segur que la Generalitat us ho facilitarà, perquè doncs, està molt al dia de Manlleu i venen i tot a fer els informes. Per tant, segur que tenen la documentació. I si no, en qualsevol cas, si és una qüestió concreta, ens feu un altre dret d'accés i mirem si us podem donar la dada o no per protecció de dades, també. I pel centre cultural, l'edifici del centre cultural. Mireu, tinc dades aquí, evidentment de la negociació, ho sento, però no, segueixen confidencial, estem seguint encara en negociacions i per tant doncs, no està tancat i no us en puc informar. No patiu que dic ho tingui i no serà en un plenari, crec que és bo que fem una reunió i que en parlem amb tranquil·litat. Ara bé, i deixem recuperar la documentació que tinc, eh? Mireu, per exemple, aquest últim any hi ha 45 alumnes doncs, que són apuntats entre el CEFET i dos programes de PFIs de l'Ajuntament de Manlleu. L'Albir té 293 alumnes, per tant és un edifici que realment té ocupació, i l'UBIC, això són dades d'ells del 2025, doncs han tingut les tres aules ocupades, un total de 4.798 hores. D'acord? Evidentment, això, doncs, amb el conveni doncs, amb l'UBIC, ha d'anar a més. Estem d'acord. I estem en negociacions doncs, perquè si sigui i perquè doncs, la universitat també ha d'assumir les seves responsabilitats. Però no és cert que no hi hagi activitat a l'edifici, i és més, ho vaig comentar, i això m'encarrego doncs, que des d'alcaldia doncs, ho organitzarem. Vaig dir que faríem doncs, unes portes obertes perquè pugueu veure doncs, exactament què s'hi fa allà i pugueu conèixer com estem treballant i per tant, doncs, Geo, si et sembla bé, prenem nota i organitzem aquestes portes obertes. Potser estaria bé que siguin de cara a setembre o octubre quan hi torni a haver-hi alumnat perquè si no és ara, doncs, evidentment, el ritme baixa. I per últim, tema d'habitatge. Doncs mireu, estem a expenses de... Encara avui n'hem parlat amb la Geo perquè la Geo va venir a la reunió de Barcelona amb habitatge. Estem a expenses d'una resposta de Generalitat. No us puc dir una altra cosa perquè és tal com és. Se'ls va proposar un tema de doncs, tenir algun tipus de conveni per poder obrir l'ofici d'habitatge i a més doncs, està buscant que sigui una solució no només per Manlleu sinó que sigui doncs, amb algun tipus de clau comarcal i per tant doncs, hi ha negociacions obertes. Per tant, hi estem treballant. I no sé si... Jo crec que no em descuido res, crec que ho hem tocat tot. Sí, no sé si hi ha cap, un segon, no sé si hi ha cap intervenció. Doncs comencem per Andreu. Endavant.
7: Gràcies, alcalde. Bé, no li he preguntat per els informes de vulnerabilitat i és cert que vaig demanar un dret d'accés que vaig rebre a 3 setmanes, quan vostès tenen 5 dies per enviar-nos aquesta informació. 3 setmanes. 3 setmanes. Llavors, jo no li he preguntat ni per qui té les competències, ni pels informes, li he preguntat què passa amb les persones que se'ls denega la regularització per haver-los denegat els informes de vulnerabilitat. Li he preguntat això, és molt fàcil, i no té res a veure amb el dret d'accés que vaig demanar. Gràcies.
1: Ja per tancar el tema, Jo, la veritat, nosaltres hem col·laborat amb el procés de regularització, procés que va iniciar el govern de l'estat espanyol. Procés que és el partit que governa és el seu. Jo no ho sé, no sé si els hi pot preguntar als seus què tenen pensat amb aquests ciutadans que viuen aquí. En qualsevol cas, mirin, si es van denegar perquè tenen antecedents policials, miri, jo que vull són ciutadans que realment vinguin a treballar i que no tinguin antecedents policials. I amb això li dono la resposta. Aida.
9: Sí, jo a mi m'agradaria puntualitzar. Tota aquesta explicació o justificació que ha fet en Josep Madrid, a mi em sembla molt bé. Jo no he criticat el projecte. És que no puc fer-ho. Bàsicament... Puc acabar? No he criticat el projecte. Bàsicament no puc fer-ho, perquè no en sabem res. O sigui, l'única cosa que sabem és, arran d'una notícia que va sortir al diari de Manlleu i al Ter, en què s'explica què és un pla de barris i una informació molt etèria, es redirigeix a una enquesta i la informació que se'ns ha fet arribar entre ahir i avui, que és nul·la. És a dir, torno a repetir, nosaltres on trobem el problema és amb presses, amb nul·la comunicació, amb cap consens polític més enllà del de l'equip de govern. És a dir, parlem de molts diners. Parlem de molts diners i jo crec que com a representants de la ciutadania teníem alguna cosa a dir, però no només el PSC, sinó tots. Teníem alguna cosa a dir. Vostè ha dit que se'ns convocarà en aquesta reunió i que allà podrem fer aportacions. Quines aportacions? Ara som a temps de fer aportacions per treballar conjuntament aquest pla de barris? No, és evident que no, perquè anem a contrarrellotge. Per tant, jo a mi el que m'agradaria és que quedés clar i que no es malinterpretessin aquestes paraules, perquè jo no critico el pla de barris, bàsicament perquè no el conec, critico les formes, que a nosaltres no se'ns ha fet partíceps d'això, que tot el que hem sapigut és a través dels mitjans locals, que la informació és superetèria i que la informació que rebem és ràpid, corrent, a correcuita. Si al final aquest punt hagués entrat avui per urgència, quina capacitat de valoració haguéssim tingut? Nula. Zero. Amb una cosa que és tan important perquè implica mobilitzar molts recursos, molts diners i, insisteixo, condiciona fortament el pressupost municipal. Per tant, crec que aquí hauríem de fer tots i totes plegades doncs una reflexió de, escolta, potser amb temes cabdals potser hem de començar a funcionar d'una altra manera. Però insisteixo, jo no he criticat el pla de barris i no he dit que el pla sigui una xapussa. El que he dit és que les formes són xapusseres.
1: Pep, no sé si vols contestar per tancar el tema. Ho dic perquè així ja anem tancant. Sí, ho dic perquè així ja anem tancant.
14: Sí, doncs, bé, el tema aquest de què li donem rellevància, crec que això va per barris, o va per persones, o va per grups municipals. Vagi per endavant, ja ho he dit a Junta de Govern, que segurament la comunicació podia haver estat millorable. Sí que és veritat que l'àrea d'atenció especial la teníem clara i definida, i com a mostra, el dia que vam anar a Manresa amb l'alcalde, la presentació que ens es va fer per part dels responsables de la Generalitat, aquí davant de la plaça, aquí davant del bar, de l'ex-bar Barramon, amb una periodista d'aquí del 9-9, em va fer una senzilla entrevista i on em va dir què n'heu tret d'aquesta conferència, que heu anat a aquesta, exposició del projecte del pla de barris. I vam dir, home, nosaltres ens sembla que hauríem de focalitzar-ho cap a una part bastant centrada amb el Baix Vila i el Centre Vila, que la trobem ara mateix una àrea molt deteriorada de la ciutat. Entre altres coses, perquè hi ha una àrea que tots coneixem, i que, a més, estadísticament té la renta per càpita més baixa de Manlleu, que és a una part del barri de l'Erm, i on precisament a nivell urbanístic, si focalitzem aquesta àrea, per exemple, que ens podria venir a tots al cap, a nivell urbanístic aquí no hi tenim pràcticament res a fer, perquè l'anterior pla de barris, el del 2004, va quedar focalitzat allà en aquella àrea. I allà es va fer la plaça Sant Antoni Nova, es va fer el mercat municipal, es va fer tot el clavegram, es va fer una reforma de l'escola Puigagut, es va fer el centre cívic, que el va fer la Generalitat, i es va fer, crec, tota la plataforma única. Llavors, allà, en tot cas, el que cal i el que estem treballant amb l'alcaldia és amb un pla d'actuació, de rehabilitació cap a uns habitatges, que el que li cal, doncs, és aquesta qüestió. Però no una reforma integrada al barri, perquè, a més, no li podem donar cap a continuïtat cap a un barri que sí que ho necessiti. Llavors, la informació que tindreu la setmana vinent és exactament la mateixa que us vaig facilitar ahir, però ampliada amb els nostres tècnics, la que puguem aportar allò amb una miqueta més d'extensió, per descomptat, i a més amb la consultora, que és la que hem contractat. I sobre el tema de col·laborar, ho he dit abans, no sé si fa 20 o 25 minuts, hi ha qui li dona importància a un pressupost de 25 milions d'euros, per descomptat, i aquí pensa que 18 hectàrees del nostre terme municipal per molta gent no té cap mena d'importància, ni el gaig blau, ni l'àguila cuabarrada, ni res d'això. Aleshores, crec que també hem de ponderar el que ens sembla a cada moment. Però en qualsevol cas, la setmana que ve tindreu totes les explicacions oportunes.
1: No us preocupeu. Hi haurà una reunió i, per tant, doncs, el que sí que demanem és que hi hagi una assistència a la reunió. Marta, sisplau.
11: Bé, bàsicament perquè és que la Eva no m'ha contestat sobre les bases de gestió i programació, que te l'he demanat, no m'has contestat. Volia contestar amb en Josep perquè m'ha interpel·lat directament el tema de que jo deia 400.000, però que era un pressupost antic i que, per tant, això, i que la inflació ha pujat molt. Només recordar-li amb el senyor Madrid, que en aquell moment tampoc estava per aquí a l'Ajuntament, és que el teatre devia costar sobre el 1.700.000 euros i va costar 2.500.000. Per tant, també podríem dir que la inflació ja ha pujat, no? Per tant, quan jo dic 400.000 és perquè hi havia un pressupost antic que deia això, no perquè m'ho inventi, val? Per tant, anar de sobrat amb aquestes coses que la inflació... Bueno, mira, jo, Josep, la veritat és que...
1: Volíem, Marta, un segon.
11: Que...
1: Un segon.
11: No he dit res.
1: No he dit res.
11: Fora...
1: Et demano que... T'he tret la paraula un segon. Et demanaria que no fem faltes de respecte. Que ha anat molt bé tot el ple. Bueno, primer avís, si us plau, no fem faltes de respecte. Endavant, Marta.
11: Quan es fan explicacions d'aquest tipus, el primer que s'ha de fer és saber els antecedents, val? I després dir una cosa. La setmana passada hi va haver una comissió de territori. Suposo que el pla de barris ho se sabia perfectament, entenc, perquè si no ho sabíem la comissió passada, em sembla ja increïble. Per tant, teníem una comissió que podíem destinar-hi hores a parlar del pla de barris. Això es mereix debat, consens, aportacions, no presentar un pla de barris sense haver parlat amb ningú del consistori. Com us penseu que es va fer l'últim pla de barris que es va donar a Manlleu? Es va fer amb tothom a favor, amb totes les aportacions de tots els grups polítics. Això és fer el que s'ha de fer en un ajuntament. No si és més important o menys per nosaltres. Agafar 25 milions de pressupost en 5 anys quan depèn d'un altre mandat municipal es mereix fer les explicacions que toquen. No ara, ara ja direm. A les 10 de la nit se'ns comunica que hi havia d'haver això. Per favor, per favor. Això és lo indignant. Això és lo indignant, Josep Madrid. Que no es planifica. Que no es planifica en aquest ajuntament.
1: Secretària, jo demanaria que no constin les faltes de respecte a l'acte de la sessió d'avui. per part de l'Eva, sisplau.
13: Sí, responc, Marta, vull dir, disculpo perquè me n'he descuidat, no és que no volgués respondre. La part de gestió es licitarà amb diferents lots. El primer que estem treballant és la part tècnica de llum i so, i estem treballant amb un jurista extern per elaborar els plecs, i estarà, no sé si el mes que ve, però si no, espero que el setembre ja estigui llest.
1: Gràcies, Eva. Lluïsa, dues últimes, em sembla que tenies dues últimes aportacions.
0: Sí, una aportació que no us he donat a la informació de regidoria perquè m'ha arribat ara a la tarda i m'ha arribat per WhatsApp i llavors no hi he pensat. Dintre de la mobilitat, la informació de Segalers, que penso que això és important perquè tot just ha sortit amb el tema del tour. Vale? La info que tenim a data d'avui és que la línia de l'Esquirol Manlleu-Roda no queda afectada perquè pararà les piscines. La línia de Torelló-Manlleu-Vic de les 10:30 a les 14:30 quedaran anul·lades les parades del passeig de Sant Joan. En aquest interval els busos pararan únicament a la plaça Àngela Roca, i per aquest motiu, pel canvi de recorregut que fan tant a Torelló com a Manlleu i Vic, potser que canviïn, doncs, les durades dels trajectes i els horaris es vegin alterats. En tot cas, això també us ho puc passar per WhatsApp per si algú...
15: La Generalitat, ho
0: fan. Sí. Llavors, us ho puc passar per si algú us ho demana, perquè realment el tema de la mobilitat pot ser complicat aquell dia. I ja, llavors, per acabar... comentar que m'agrada que la senyora Moreta s'hagi sentit interpel·lada per en Pep Madrid, perquè veig que no s'ha sentit interpel·lada per la meva intervenció. A mi m'agradaria que, per respecte a aquests regidors i també a la ciutadania de Manlleu, considerés rectificar i que demanés disculpes per l'error que va comès amb els plens anteriors. Si no és així, si no es rectifica, senyora Moreta, nosaltres també estarem indignats, com vostè fa un moment, i entendrem que no vol assumir les seves responsabilitats polítiques, i fins i tot ens podríem plantejar demanar la seva dimissió. I tot això dit des del respecte més institucional cap a un regidor.
1: Sí, doncs Marta, tens la paraula.
10: Contestaré, tot i que el govern no sol fer preguntes a l'oposició, però contestaré, senyora Bautista. Antifrau té aquest expedient i els hi ha demanat informació a l'Ajuntament, i per tant serà Antifrau que decidirà si aquella actuació urbanística va estar ben feta o no.
0: Com diríem, a les pruebas me remito, a la seva acta de conciliació i al seu reconeixement públic de que en aquell dia vostè va mentir. Deixem-ho aquí.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies. Doncs amb això acabaríem el ple d'avui. I per tant, doncs, no ens veurem el mes que ve, sinó que ens veurem abans. Recordeu que hi haurà una convocatòria de ple extraordinari el dia 10.
16: Infopodcast Manlleu.
17: Avui és dimarts 30 de juny de 2026, tal dia com avui de fa 137 anys. L'any 1889 es va inaugurar l'Acadèmia de la Joventut Catòlica de Manlleu, presidida pel bisbe de Vic. Bona tarda i benvinguts a l'Infopodcast d'avui. Us parla un servidor, Arnau Casals. A continuació, us portem la informació més destacada del dia a Manlleu. L'Espurna del Ter i el Club de Tenis Manlleu han presentat la programació d'estiu 2026 de la Guingueta del Tenis, un espai de trobada, música, gastronomia i activitats a l'aire lliure que tindrà lloc de l'1 de juliol al 12 d'agost. Durant més de 6 setmanes, la Guingueta oferirà una programació estable amb activitats per a tots els públics, entre elles piscina nocturna els dimecres, música en directe i jam sessions els dijous, concerts del cicle Ritmes al Tenis els divendres i concerts i actuacions gratis els dissabtes i propostes especials com l'Osona Gastropàdel o la Festa de la Cruenda amb l'Eclipsi Solar el 12 d'agost. Entre els artistes i propostes programades, les entitats destaquen Bruna amb Frunz, Peix Fregit, Pep Poblet i Joan Garrobé, Michael Fabulous, Matt Mosby, Maia Issas, Juli Piris i el retorn del tribut Burro el Último. L'objectiu d'aquesta programació és convertir la guingueta del tennis en un espai de referència de les nits d'estiu a Manlleu, combinant cultura, música, gastronomia i activitats familiars en un entorn únic. Les entrades pel ritme al tennis es poden comprar de forma anticipada amb descompte i també es pot adquirir un paquet per assistir a totes les sessions. Per més informació, cal consultar-ho al portal web del club, clubtennismanlleu.cat. I del 4 al 26 de juliol, la sala d'exposició de Can Puget de Manlleu acollirà una mostra de pintures d'Adrià García Sorribes, de Torelló. L'exposició s'inaugurarà el proper divendres 3 de juliol a partir de les 7 de la tarda. Tal i com explica l'autor, el títol de l'exposició fa referència a la frase feta «L'amor el va pintar un cec», una expressió que ha traslladat el seu treball més enllà de la temàtica de cada obra. García descriu que la frase vol dir que no hi ha regles establertes i que l'amor ens impedeix veure les coses tal com són. La temàtica de les pintures és un reflex d'allò que envolta l'Adrià García. El torrellonenc en fa un retrat personal i en parla de la vida corrent, d'amors i desamors, de persones begudes i de serenes, de pensadors i de babaus, de nens i de vells. Adrià García, de 24 anys d'edat, presenta un estil sòlid i personal i en destaca el seu interès per la forma de la pintura, veure com es pot transformar aquest món, tota aquesta vida, en imatges que siguin plàsticament interessants. L'exposició s'inaugurarà el proper divendres 3 de juliol a partir de les 7 de la tarda a la sala d'exposicions de Can Puget de Manlleu. I en l'apartat d'informació de servei, comentar que la farmàcia de Guàrdia de Mà dimecres 1 de juliol serà la farmàcia de Gràcia a l'Avinguda Roma, número 200 de Manlleu. I fins aquí l'Infopodcast de Ràdio Manlleu d'avui. Us ha parlat un servidor, l'Arnau Casals. Gràcies per confiar en nosaltres i que acabeu de passar una molt bona tarda.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, com estem? Salutacions cordials. Moltes gràcies per seguir-nos al Rock and Classics, el programa on repassem els grans clàssics de la música rock de tots els temps. Avui ens centrem en una banda de rock progressiu, una de les pioneres a la Gran Bretanya, que es va crear l'any 1967 de forma oficial i que porta despatxats més de 150 milions de còpies dels seus discos. Parlem dels mítics Genesis.

Els inicis de Genesis tenen lloc a mitjans dels anys 60 amb tres estudiants d'una escola secundària d'Anglaterra, Peter Gabriel, Tony Banks i Chris Stewart, que formaven la banda Garden Wall. Tocaven bàsicament en recitals escolars. I precisament en aquests recitals van conèixer una altra banda de la mateixa escola que es deia The Anon i que formaven Anthony Phillips i Mike Rutherford. L'any 1966, les dues bandes van decidir de fusionar-se a la banda de New Anon. Aquesta banda va cridar l'atenció del seu company d'escola, Jonathan King, que era també un jove productor de la discogràfica Decca. Amb ella, amb aquesta discogràfica, van firmar el seu primer contracte discogràfic aquell 1968 i amb Jonathan King com a productor van enregistrar el seu primer treball. El disc de debut es va anomenar From Genesis to Revelation, un disc que a data d'avui sona una mica antiquat per la producció imperant de Jonathan King, però que ja ens porta temes interessants que indiquen com seria el futur del rock progressiu en els propers anys amb Genesis i també altres bandes britàniques com, per exemple, Pink Floyd. Anem a escoltar un dels temes destacats d'aquest primer treball de Genesis, un tema que es diu Where the Sore Turns to Sweet. Genesis.

0: Aquest tema és un exemple de la gran complexitat musical de Genesis, que ja començava repuntant el seu segon treball. Es publicava el 1970, es deia Tres Pas, i aquest és el tema The Knife. Un disc en el qual hi havia un nou bateria, John Mayo, que, per cert, després de la publicació del disc, va decidir d'abandonar el grup junt amb un altre dels músics fundadors, Anthony Phillips, que tenia por escènica i que no podia exercir com a músic en les representacions en viu de Genesis, per la qual cosa va decidir de marxar. Així doncs, una mini primera etapa de Genesis que s'acabava amb aquest segon treball. El 1971 sortia a la llum Nursery Crime i comportava l'entrada de dos nous membres, Phil Collins a la bateria i Steve Hackett a la guitarra. Hem escoltat, de fet, a l'entradeta del programa un dels temes d'aquest Nursery Crime que du per tema The Return of the Gian Haugit. Anem a escoltar, doncs, nous treballs de Genesis d'aquells incipients 1970.
1: Rock and Classics. Escolta els grans reserva del rock amb Esteve Llop.
0: Saltem al 1973, quan apareixia el treball Selling England by the Pound. I aquest és un dels seus temes. I know what I like in your wardrobe. Genesis.
2: Time for lunch. Om-de-dum-de-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them

0: 11 Gènesis, cada cop més madurs, cada vegada més tècnicament complexos, ens portaven l'any 1974 de Lamb Lies Down on Broadway, un gran treball que va ser l'últim amb Peter Gabriel, que després de la gira de presentació d'aquest disc, l'agost de l'any 75, va anunciar que per motius personals deixava Gènesis. Així doncs, es van quedar la resta d'integrants de Gènesis doncs una mica espantats, no sabien cap on anar, van fer diverses audicions per a contractar un nou cantant, però les audicions van ser infructuoses. Finalment van decidir que Peter Gabriel, el que llavors era el bateria de la banda, alternés la bateria i la plaça de vocalista. I així ho van fer i van reaparèixer el 1976 amb un nou treball.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
0: Els crítics clàssics de la banda deien que no aconseguirien superar mai més el gran nivell obtingut fins aquells moments a Gènesis, però ho van aconseguir, i tant que sí, amb un treball que l'any 76 sortia a la llum amb el nom de A Trick of the Tail. Amb les regnes compositives de la banda liderades a partir d'aquells moments i cada vegada a més nivell per Phil Collins. Aquí els tenim amb el tema Squonk.

Contra tot pronòstic, el primer treball sense Peter Gabriel va ser per a Genesis l'èxit més alt aconseguit fins aquells moments. El seu A Trick of the Tail va arribar al número 3 a Anglaterra i al número 31 a Nord-Amèrica. Tenien un problema, però, i és que amb la marxa de Peter Gabriel i al posar-se al lloc de vocalista a Phil Collins els hi faltava un bateria per les presentacions en directe. I per això van decidir de fitxar un bateria de moment només per les presentacions de la banda en viu. Es tractava del que va ser baterista de Weather Report i que en aquells moments era membre de la banda de Frank Zappa, Chester Thompson, que a partir d'aquells moments va col·laborar amb Phil Collins també en la seva carrera en solitari que va tenir lloc uns anys després. El 1978 sortia el treball que hem escoltat en Then Where Three, i és que va marxar també de la banda Steve Hackett, que va anunciar la marxa del grup considerant que el seu pes com a compositor a la banda havia desaparegut, i tot i això doncs va quedar com a amic, va mantenir l'amistat amb els membres de la banda i més en concret també amb Phil Collins. Aquest va ser un dels seus temes, Follow You, Follow Me, que ens feia veure que a partir d'aquells moments la marxa comercial del grup aniria en augment.

0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
1: I no diem que estigui malament, però està clar que l'experimentació i el rock dels primers discos desapareix a favor d'una música molt més comercial. El 1980 apareix Duke, un treball que va sonar molt a les ràdios i que va arribar per primera vegada al número 1 a Anglaterra. Aquest va ser el seu primer single, Turn It On Again, Genesis.

El 1986 sortia un nou treball molt exitós de Genesis. Es va anomenar Invisible Touch i els portava al més alt de la popularitat també de nou fins a aquells moments. Concretament, Land of Confusion, aquest tema que encara estem escoltant, va ser galardonat amb un premi Grammy per tenir el millor vídeo de l'any 1986 a les televisions, amb unes figures animades de Collins, Banks i Rutherford, a més d'unes caricatures de plastilina de Ronald Reagan i Margaret Thatcher. Va ser molt curiós de veure aquest vídeo, suposo que el recordareu. I a més van disposar d'un número 1 que va arribar per primera vegada al més alt de la llista Billboard per a Genesis. Aquest era el número 1, el que donava títol a aquest treball, Invisible Touch.

0: Phil Collins anava alternant la seva figura dins de Genesis amb la seva carrera en solitari com a Phil Collins, que va tenir també moltíssim d'èxit durant els anys 80. Una trajectòria que va començar a principis dels 80 amb el seu treball de debut i amb l'èxit In the Air Tonight. Però això no va restar ni molt menys la popularitat de Genesis, que tornava amb un treball molt interessant l'any 1991, es deia We Can Dance, i va debutar directament com a número 1 a Anglaterra i com a número 4 als Estats Units. Un treball que també se'n va anar de gira i que ens va portar un disc en viu de Way We Walk, que escoltarem per acabar el programa d'avui. I és que estem esgotant els últims minuts de programa. Salutacions cordials d'Esteve Llop, gràcies un dia més per estar al nostre costat. Us recordem, abans de marxar, les nostres vies de contacte. Estem presents a les xarxes socials.
1: facebook.com/rockandclassics.estevellop
2: twitter.com/rockandclassics.
0: També, si ho desitgeu, podeu enviar-nos un correu electrònic.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com.
0: I marxem amb un dels temes de Genesis en la seva versió en viu. Mama, des de The Way We Walk Life. Adéu-siau, gràcies, un dia més de nou per estar amb nosaltres. Que vagi bé.

Hola, benvinguts a Fenòmens i també, com no, a casa vostra, Ràdio Manlleu. Encetem, doncs, aquesta caminada al llarg i a l'ample d'aquesta bola anomenada món. La intenció és engalanar el cel amb les ones de colors que surten des del 107. Presentat i dirigit per Marc Ibáñez i Vilarrasa. I el muntatge musical i les vies de so, com cada setmana, ni més ni menys que el senyor invisible Eloi Rubio Moral. Dit això, comencem.

0: Això és Fenòmens a Ràdio Manlleu. Per tot el poble, per tota la comarca, per tot el món. Des de Manlleu a Malibú, estem amb tu.
1: Benvinguts a Fenòmens. Obrim la paradeta. Podeu seure i escoltar.

Hola, què tal, família? Benvinguts una setmana més a Fenòmens i us hem de dir, doncs, molt contents que ja aquest és l'últim programa de la temporada, però que no us preocupeu, que continuarem en aquest meravellós estudi de ràdio que és casa vostra. Com fem cada setmana? Doncs us enviem una cordial salutació, una fortíssima abraçada, però ben forta, i molt contents de que sigueu fidels a Fenòmens cada setmana. Si no podeu ser fidels, sentim energèticament que ens escolteu en els podcasts de Ràdio Manlleu. I doncs, deixem-se de romansos i comencem aquest Fenòmens d'avui. I aquest Fenòmens d'avui de ben segur que us agradarà, us encantarà i estareu super, super, super, super contents. El fenomen musical d'aquesta setmana, d'aquest últim fenomen, ens el porta un grup espanyol que s'anomenava Els Bravos. I doncs, els anys 70 la van petar amb un tema que de ben segur tots hem ballat i a hores d'ara encara ballem quan anem a la platja. Bé, aquest tema porta per nom Un rayo de sol.

el fenomen de fenòmens. Va ser atropellat per un tramvia el 7 de juny de 1926.

vidre està emboirat. Però jo et veig igual. Escric amb el dit. Tu llegeixes amb por. La dutxa. Quan la Mercè es va mudar sola, la única cosa que la tranquil·litzava era la dutxa. L'aigua calenta li esborrava el soroll dels veïns del carrer del cap. Cada nit el mateix ritual. Porta tancada, música a tot baix, ulls tancats sota el raig. Fa 3 dies va començar a passar. Tancava els ulls i sentia un altre raig d'aigua. No el seu. Un segon caient darrere seu. Va obrir res, només vapor. I ella... Ahir va gravar un àudio amb el mòbil per demostrar-se que s'ho inventava. Avui l'ha escoltat amb auriculars, amb el cap sota l'aigua, com sempre. Al minut 2:14, quan ella deixa de cantar, se sent una veu de dona xiu-xiu-gejant. Just a la seva oïda. Deixa'm passar, fa fred aquí fora. La Mercè va obrir els ulls. El vidre de la mampara estava emboirat i l'aigua havia escrit amb el dit per dins. Gràcies per deixar-me dutxar. El pitjor, ella viu sola des de fa 8 anys i la mampara no s'obre per dins. Avui la Mercè ja no es dutxa, però cada nit a les 2:14 sent com algú gira l'aixeta del lavabo de casa. L'aigua cau. Encara que ningú hi sigui, no tanquis els ulls.

fins al proper relat de por. I abans de dormir, no te n'oblidis. Mira sempre sota el llit.

És un plaer poder estar en aquest meravellós estudi de ràdio que és casa vostra en aquest últim fenomen de la temporada. Esperem que vosaltres, doncs, us ho hàgiu passat molt bé i que si voleu recuperar qualsevol programa podeu fer-ho als podcasts de Ràdio Manlleu. Sí, 5 minuts són els que...

0: Manquen perquè sigui una mica més tard i esteu amb la grata companyia de la màgia de la ràdio. I aquí, doncs, avui tenim tots els Macabeu que diuen que també faran el seu espai, però que també volen, doncs, parlar una mica més com vulgueu. Qui vol començar?
1: Oi! Qui vol començar? Qui et penses que té que començar? Aquí la que mana! Aquí la que mana, perquè la que mana sóc jo, eh? Sí o no, carai?
2: Ui, la que mana és tu. I tant, per descomptat, perquè si sentius alguna cosa, de seguida saltes per petaneres.
1: Ei, què vols dir, tu? Calla, que ja m'estàs atabalant, Maiol, ja m'estàs atabalant. Què màgic, com estàs?
3: Ui, sí, què màgic. Mira, ja t'ho vaig dir la setmana passada, estic una mica acollonit, eh? Però bé, no, ho porto bé. Vinga, ai, dejadme parlar a mi también, que jo també tengo que parlar, perquè ara me toca a mi, en este 71 capítulo de la cúpula oscura, a que lo presento bien. Bien. Pues venga, señores y señoras, familias, escucharemos el 71 capítulo de la cúpula oscura.

0: La vida és estranya. Venim sense res i lluitem per tot. I al final marxem sense res. Bé, doncs, fins al proper Moments de Llum. Això és Fenòmens, per tot el poble, per tota la comarca, per tot el món. Benvinguts a la màgia de la ràdio. Fenòmens, patrocinat per Centre Comercial Can Portes.
1: Ens trobem al cap de món de la pujada. Número, no t'hi fixis, només has d'aparcar el cotxe i ja hi ets.
2: Quilòmetres i quilòmetres pensats per tots i totes vosaltres.
3: Hi trobaràs tot el que necessites i el que no necessites també ho trobaràs. Més pistes, impossible.
4: Us hi esperamos a Centre Comercial.

0: estem aquí, ja estem aquí. Aquest és l'últim espai dels Macabeu, eh? L'últim fenomen d'aquesta temporada. Esperem, doncs, que us ho hagi passat bé amb la...
1: No, sí.
0: Oh, escolta'm, espera't un moment que acabi de parlar, hombre, amb la meva companyia, perquè la resta...
2: Què vols dir, això? Què vols dir amb la resta?
0: No, volia dir que jo sóc el que us faig els guions, jo sóc la que us dic el que heu de dir.
2: Ui, mira que li dic el màgic, eh?
3: No li facis cas, que val bé que passada de voltes aquesta a la Macarena. Anem a dir Macarena no, Catalina, eh?
0: Ui, sí, mira, oi, té una cosa, tu no t'hi feia perquè tu sempre tens patats i peixuts per qualsevol lloc i sempre tens paraules. Vinga, va, aguanteu, feu-me cas, la que mana aquí sóc jo.
4: No m'interessa.
0: Què dius tu? A ti què t'hi passa?
4: No
0: t'interessa. No t'interessa, tira, endollate en otra emissora, si no t'interessa, eh? Que hoy estoy un poco más espitosa que nunca, eh? Vinga, va, Bayol, què tenim? On es troba Centre Comercial que em portes?
2: Ui, mira, Catarina, si algun dia em perdo, que no em busquin a casa teva, eh? Perquè, deu ser més empalagosa que les mosques de l'estiu, eh?
0: Ai! Oita, què t'ha dit aquest? Això és el que t'he dit jo. Hola, ja te l'han dit. Vinga, escolta'm una cosa. Ja sabeu com sóc, eh? No us molesteu, eh? Però jo ho haig de vomitar tot, perquè sabeu què passa si no ho vomito tot. Em fa mal l'esquena, eh? Em fa mal l'esquena i aleshores ho haig de vomitar de tot. Vinga, Maiol, on es troba el centre comercial que em portes?
2: Ui.
5: A Centre Barcelona, no?
2: Oita, que lloguet, que és a Barcelona. Oita, una cosa, nen, centre comercial que portes és una sucursal, o com se digui això, més gran que el Vaticà. I el Vaticà té... imagina't el Vaticà, el que té sucursals per tot arreu. I...
5: Andà, toma castanya!
2: I tant, nena, sí senyor, m'agrada. Toma castanya pel Vaticà. Oita, centre comercial que portes es troba al capdamunt de la pujada. Número, no t'hi fixis, només has d'aparcar el cotxe i ja.
0: Yes. Què diu aquest? Ai, escolteu una cosa, he començat avui el fenomen i no li han dit al mestre que es posi un micròfon. Ai, posa't el micro, o si no sortirem per aquí amb el micròfon fora de l'estudi, eh?
1: No, sí.
0: Sí. Comença-te-la a preparar, perquè si no, no acomiadaré el programa avui, eh? Vinga, va, Maiol, i què hi trobarem?
2: Oita que m'han dit, que han obert una piscina que és meravellosa, que està feta en 3D, i tu quan te tires a la piscina no veus l'aigua, i tanques els ulls, perquè el que esperes és la trompada contra el terra, però això no passa, perquè és una piscina amb aquestes noves tecnologies que li diuen 3D, que veus que no hi ha aigua, però tu llença, tanca els
5: ulls... Mort aplastada.
2: Exacte. Tu llença, tanca els ulls i espera la tabanada o la xaposada, tu mateixa. Però que gaudireu, la gaudireu, que m'estic entrebancant, la gaudireu a...
6: No sabia ni hablar.
2: Que te calles. Mira que te tiro la Catalina. Catalina, diu-li alguna
0: cosa. Ei, què li passa aquest? Calla-te tu. Oye, ponte la cola que d'aquí una estona vamos a bailar-te, eh? Vamos a bailar pupurris i te digo una cosa, que t'ataremos a l'árbol para que no te puedas mover, eh? Que te calles. Vinga, vaya,
5: que tira. Ella de buena persona, de verdad, eh?
2: Ui, sí, mira, oita. Bé, aquí, a la paral·lèlica, un crida, l'altre s'esclatra, no sé què, i l'altre el defensa. Ui, jo crec que aquí, aquests fenòmens, aquesta temporada hem aconseguit un equipàs, i us diré més, eh? Oita, una cosa, el que us anava a dir, que encara no tenia, no havia arribat al guió, que els Macabeu... hi ha un lloc al món que farem una obra de teatre, eh? I ja us ho direm, eh? Vull dir, heu d'estar atents a les energies de l'univers per poder-vos orientar per anar a veure aquesta obra dels Macabeu.
5: Però no és una cosa despectiva, comprende?
2: No, és divertida, nena. Sí, feu bé.
7: Són frikis que tenen superpoders.
2: I tant, super... aquí, súper, allà, i bueno, com el supertècnic que tenim, a Fenòmens, tenim el supertècnic, que veig que no es mou, que te pongas el micro com... Sí, sí, riu com un gall dindi, riu com un gall dindi, riu. Bé, aguiteu, ah, que no, heu perdut el fil del que us estava explicant, perquè... encara riuen. Aquí s'ha de tenir humor, s'ha d'estar més centrat que no sé què. Aguiteu, aguiteu una cosa. Doncs aguiteu el que us estava dient. En aquella piscina, és una piscina que a primera vista no hi ha aigua, perquè està feta en 3D. Però quan tu et llences, amb els ulls tancats, esperant la tabanada, ve la refrescada. Vinga, doncs vinga, Caterina, què t'ha semblat? Ui, senyora Caterina.
0: Ei, no passa.
5: La niña de Lídia Cristal.
0: Agoita una cosa, què m'anaves a dir?
2: Sí, sí, anava a dir que agoita una cosa, que te'n vagis a limpiar los cristales.
0: Ai, maco, vés-hi tu a limpiar los cristales. Què t'has pensat? M'esteu perdent el respecte i no sé si la temporada que ve us contractaré, eh? Al tanto amb això. Vinga, agoita una cosa. Ara sabeu què farem? Ens n'anirem... Va, digue tu, Maiol.
2: Ui, sí. Bé, el màgic no, perquè el màgic ho està controlant tot. Bé, escolteu-me una cosa, ara ens n'anirem a un tema musical que l'heu de gaudir, l'heu de ballar, si esteu, doncs, si esteu assentats còmodament, aixequeu-vos i no us dubteu de fer un ziga-zaga, que veureu que...
5: Ho esperava amb candeletes.
2: Oita-la, les candeletes. Aquesta deu ser de, no sé, d'algun deu ser, de mata de pera. Ah, sí, m'estan dient que és de mata de pera.
6: Jo també en són de Manlleu.
2: Ah, tu un de Manlleu, un de mata de pera, l'altre de Segaró. Bé, ja vaig entenent. Escolteu-me, entrarem amb aquestes músiques, nosaltres les trepitjarem totes, no us en deixarem escoltar cap, però... intentarem, doncs, fer un ziga-zaga com us estem dient. Vinga, Caterina, tu digues, dona el tret de sortida, perquè la Caterina és la jefa dels Macabeu.
0: Ai, m'agrada que em diguis jefa, ara ja no t'esbomo, però al tant tu vagila que tinc un puntillo, que tinc un puntillo. Vinga, mestre, 1, 2, 3. Ja tenim aquí los Manolos, amigos para siempre. Sí, senyor, us esperem la propera temporada, encara no hem acabat, i us estem dient el que heu de fer la propera temporada, eh? Escoltar fa fenòmens i els Macabeus, som-hi! Ale, coco la manzana, tiro la manzana, no sé com diu això, coco la manzana, bajo la manzana, mordo la manzana, tiro la manzana!

0: jo sóc superrebella, superrebella. És un plaer estar amb vosaltres, però guaiteu una cosa. Si a la nit a Sant Joan nosaltres tinguéssim programa, us ho passaríeu millor, ho trencaríeu tot. Nosaltres només posar-vos música i excitar-vos a ballar, ui, ui, ui, ui, ui, us oblidaríeu de la coca, del cava i de tot, perquè només estaríeu pendents de l'humor de Fenomen. Ele, ele, tota aquesta música, aquest bon rotllo, i aquesta, i aquesta, i aquesta no sé què, eh? Us la, aquesta energia, ara, ara m'ha sortit, aquesta energia us l'enviem a tots vosaltres perquè gaudiu de les vostres rebelles a on sigui. Ya solo sé vivir. Aguantem una cosa, mestre, no tens pas un xatxa, un xatxa, un xatxa-xatxa. Ai, a veure si el mestre té un xatxa-xatxa-xatxa. No, no, ara m'entrava. Des de Fenomen, des de Ràdio Manlleu i des de l'estudi número 1 amb el senyor Invisible. Olé, quiero que sea siempre para mí y que bailes a mi costat y que te lo pases divertit. Cha, cha, cha.
1: Quiero que viva solo para...
0: Eso, eso, quiero que viva solo para mí. Venga, voy a cantar.
2: Quiero que viva solo para mí. Yo también, vull dir vos que us ho passeu de meravella, que no beveu massa o beveu el que tingueu de beure. Això

0: perquè ja estan desmadrats, però ho estan caldint, eh?
1: Ai, sí, sí, sí, doncs mireu, ara serem una mica serios. Des de l'equip de Fenòmens, des dels Macabeu, us desitgem una bona revella, us desitgem, doncs, que us ho gaudiu amb tots els vostres amistats i que no hi hagin discussions a la taula, eh? A la taula no hi poden haver discussions, a la taula només hi ha d'haver la coca, el cava, el vi, l'aigua, cadascú que vegui el que realment té, sent que ha de beure, però amb moderació.

0: per vera anticipata di San Juan. Olè!
1: Lindo capullo.
0: Olè, olè, olè, olè, olè, olè. Què us sembla? Imagineu-vos, imagineu-vos, quan estigueu tots a la vostra taula, amb aquesta animació, ui, ho gaudiríeu, però clar, nosaltres estem limitats i no ho podem fer a la revetlla, però guaiteu, amb nosaltres, buah, no us caldria res, perquè us animaríem fins i tot, hasta per anar al lavabo, diríem, tu, has begut una mica massa, tira cap al lavabo, a canviar l'aigua de les olives, eh? A canviar l'aigua de les olives i torna a venir. Ai. Oé, vinga, ritmo, ritmo, ritmo aquí, ritmo de la noche, vinga.

0: Vinga, això sí, això és la revilla anticipada de Sant Joan, Sant Pere, Sant Sabrià, Sant Antoni de Palautordera. I agoteu una cosa, esperem que us ho passeu bé. Nosaltres ja pràcticament us hem de deixar aquí. Però imagineu-vos que ens quedés una hora de programa i vosaltres celebrem la revilla. Uah, ho petaríem tots plegats, eh? Ho petaríem. Vinga, mestre, ja crec que ja hem de tornar als fenòmens, als Macabeu. Què et sembla?
1: Bueno, sí.
0: Home, som-hi! Oi, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Esperem que us hagi agradat aquesta anticipació de la revella i aquest és l'humor que heu de tenir tota la nit. I si no podeu tenir tota la nit, doncs dormiu a la mitjanit, però contents, agradables, sense discussió. Vinga, guapos! Ai, que me'n recollo, que me'n recollo. Una fortíssima abraçada a tots aquests que esteu gaudint de la revella de Sant Pere, Sant Esteve, Sant Joan, Sant Palau Tordera i Sant Nicolàs, també. El Sant Nicolàs, també. Vinga, som-hi.
2: Ui, Caterina, ui, Caterina, ets una DJ, una DJ d'aquestes, no sé com se diu, en aquestes noves tecnologies, és una bona DJ.
0: Ah, què et pensaves? Què et pensaves? Tinc un botillo, però també tinc molt de caràcter, eh? Tinc molt de caràcter, però tot el que he dit ho deia en bon sentit a la paraula. Aguanteu una cosa, ràpidament ens n'anem a la Lola Caterina. Vinga, som-hi!

0: Hola, Caterina. Benvinguts al Hola, Caterina. Perquè avui anem una mica justos de temps després d'aquesta revilla que hem celebrat aquí. Aguiteu. Diu així, la carta que tinc aquí, diu així. Hola, Caterina. Sóc la Ramona. I escolta'm una cosa. No entenc res. No entenc res. Estic enamorada del nòvio de la meva amiga. No sé què em passa. Tu, en què em pots ajudar?
1: Família, no sé què us passa a vosaltres. Una està enamorada del nòvio de l'altre, l'altre de l'ex. Què us passa? Esteu més a fora que a dintre? Aguiteu una cosa, si esteu a fora us podeu entrebancar, eh? Heu d'estar a dintre i heu de saber valorar tot el que us arribeu que se'n va. Perquè el que se'n va ja no toca i el que arriba l'heu d'intentar gaudir. M'enteneu? Doncs vinga, Ramona, no et preocupis. Si t'has enamorada, espera que t'has enamorat. Espera que t'has enamorat, home. I sí, espera que t'has enamorat. Ai, després de la revella estic una mica entrebancada, eh? Ara m'estic entrebancant jo. Doncs vinga, Ramona, no et preocupis. Doncs tu intenta, doncs, ser feliç tu mateixa per dintre i, doncs, oita, saps el que pots fer per oblidar aquest nòvio de la teva amiga? Oita, dona, fes voltes per casa teva, cap al lavabo, cap a l'habitació, cap al terrat, cap aquí, cap allà, fins que desconnectis. Vinga, una forta abraçada.
0: Doncs vinga, fins aquí el Hola, Caterina, i doncs res més, família, fins al proper Hola, Caterina, a la propera temporada.

0: Ai, què us ha semblat, què us ha semblat aquesta gent? Aquesta gent, la farem una mica de balanç d'aquest Hola Caterina, eh? Avui hi ha cartes de tot tipus, i però bé, el que passa és que ningú pot intentar solventar el moment de cadascú, és a dir, el consultori, tot són recomanacions, però tu, o ell, o l'avi, la iaia, el nen i la nena, el que ha de fer és sentir el que passa en aquell moment, intentar equilibrar-lo, perquè el millor metge és un mateix, sí.
1: Ui, que ets, com parles? Em deia el mestre que havies anat a la Uni de Vic, eh? A la Uni de Vic.
0: Ja no he anat a cap uni. Jo sóc de l'any de la Maria Castanya, els anys de la Picó, i allà no hi havia unis. Només hi havia aquelles escoles que feien cantar Cara a la Luna, eh? Dic la Luna per no dir una altra cosa, perquè si no, com que tinc un puntillo, m'esviu, i el que faig és dir paralotes. Sí, aquelles escoles que es feien cantar Cara a la Luna, cara a l'àrbol, i jo què sé. Bé, val més no recordar. Però cuiteu, eh? Jo tinc un puntillo. El que vaig aprendre allà és un puntillo.
2: No entiendo nada.
1: Ui, no entiende nada, nen. No preocupis, la Caterina és molt difícil d'entendre-la, perquè ja ho he dit jo al principi, si tingués que anar a viure amb ella, em sembla que em quedaria al carrer, allà sota una farola.
0: Ah, sota una farola, perquè t'il·lumini la farola. Et falten llums, eh? Et falten llums, noi, et falten llums.
1: Oh, no, la volia dir que m'il·lumini la farola perquè no m'atropelli ningú pel carrer. Perquè...
3: Eso sale por antena.
1: Ui, que el pirraques, i tanto que sale por antena. Bé, si em permeteu, doncs el que volíem fer abans d'acomiadar aquest fenòmens, d'aquest últim fenomen de la temporada, volíem dir, donar les gràcies a tota aquesta gent de la parabòlica.
0: Això ho faig jo, que sóc la que mano.
1: Doncs vinga, fes-ho tu.
0: Ai, sí, vinga, gràcies, Maiol. Oita, gràcies a tots els de la parabòlica per haver-nos fet, doncs, estar tan a gust a cada setmana, i també a la nostra audiència, que de ben segur s'ho han passat. No per allà, s'ho han passat de fàbula, volia dir. Encara que tinc un puntillo, hi ha moments que sé el que em dic, al tanto.
1: Bé, doncs vinga, m'encanta tot això. Escolta'm una cosa, què et sembla si també, com que encara tenim una mica de temps, posem una altra mica xa-xa-xa i ens acomiadem amb música de revella. No sé, el mestre si està preparat o que... Sabeu què passa? El mestre, sabeu què fa? Perquè la ràdio no es veu, s'escolta. El mestre està aquí amb uns papers que tenen de picar al vidre. Vull dir, què? Us aclarareu o no us aclarareu? I tant que ens aclarareu.